0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.
8: Toques molt més ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància. Però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia, ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

0: I els van conèixer a la intersecció. Ara són a les mañanes de Ràdio Montornès. Ells són de Vic, són de Múniats.
1: Papi, som esclaus, vine que tenim la clau, deixa que la music t'entri.
0: I aquest matí a les mañanes s'omple de bon ritme, de bon flow, amb els de Múniats. Avui descobrem aquest suau, el seu primer EP. El nostre convidat és en Gil Codina. Gil, benvingut de nou a Ràdio Montornès. Com estàs?
2: Molt bé, encantat de ser aquí una altra vegada.
0: Doncs un plaer que estiguis amb nosaltres. Això vol dir que ja per fi tenim aquest EP a les mans i podem gaudir de la música de The Múniats, la resta de cançons.
2: Sí, ja tocava també, que en teníem moltes ganes, que és la típica cosa que ens cremava, i per fi ja la podeu sentir, la podeu gaudir, tant com nosaltres ho hem fet el procés.
0: Escolta'm, Gil, ja fa unes setmanes que tenim aquest EP presentat. Com valoraries la presentació de l'EP?
2: Doncs la veritat és que molt, molt positiva. Hem tingut molt bona rebuda, tant per la gent com més propera, com de la gent que no ens coneixia de res i que, hòstia, ens escriuen pràcticament a diari felicitant-nos, dient-los que els ha agradat molt. I la veritat és que estem supercontents de la rebuda. No ens, la veritat és que no ens ho esperàvem. I és el típic que es diu, però és que la veritat que és així.
0: Per aquelles persones que estiguin descobrint per primera vegada The Múniats, hem dit que sou de Vic, però quants músics formen The Múniats? Explica'ns una miqueta la formació, com us veu juntar, com va sorgir aquest projecte.
2: Doncs, mira, principalment tot va començar a una caseta de jardí, on no hi ha rampins ni màquina de tallar gespa, sinó que hi ha un estudi de so muntat allà, a casa d'en Xumari, un dels membres, que és el percussionista. I allà ens vam ajuntar l'Edu i jo, el guitarrista i jo, i bueno, vam començar a fer cançons, sense massa pretensió de voler fer un grup, simplement pel gaudi i perquè ens caiem bé, diguéssim. I res, quan en vam tenir ja potser 6 o 7 maquetes, vam dir, hòstia, està molant el que està sortint, per què no anem a formalitzar-ho, fem una banda? I vam començar a maquinar, pluja d'idees, com ho gravem, no sé què, si és un projecte teu i meu, si busquem més persones. Bueno, vam això, començar a tibar del fil, fins que se'ns va acudir gravar-ho en directe. I clar, per gravar-ho en directe necessites músics. Així que vam començar un procés de càsting i de reclutament i que ens va portar fins al punt que en som ara, que som pues, en Sergi, que toca la bateria, en Xumari, que ja l'he mencionat, que fa, és el percussionista, la Jana Gallifa, la teclista, l'Eric Elias, el baixista, les coristes, que són la Júlia i l'Èlia, i l'Edu i jo. I aquests seríem una mica doncs, els que conformem la banda.
0: No us coneixíeu tots abans?
2: Realment, o sigui, jo personalment tots no, ni l'Edu tampoc. És a dir, alguns eren amics dels dos, alguns eren amics meus, alguns eren amics seus, i vam anar fent una mica això, aquesta selecció, i tenint en compte doncs, bueno, que fossin persones properes, que ens estimessin, però al final si has de fer un grup, val més que siguin gent que et cauen bé, perquè et passes més estona pues, amb la convivint que no pas l'estona del concert que dura una hora. Per tant, és un requisit molt important, i a sobre, doncs, que són musicassos que flipes, de fet, bueno, podeu veure-ho amb l'EP, que el ser gravat en directe, el ser una live session, doncs no hi ha ni processament, ni edició, ni postproducció, ni res de tot això. És tal qual el que hi ha. I, bueno, us animo a jutjar-ho vosaltres mateixos i a gaudir doncs, d'aquests musicassos, que jo la veritat que cada cop que toco amb ells penso, mare de Déu, quin privilegi tan gran i quina sort que m'acompanyin gent d'aquesta manera, o sigui, que toquen tan bé.
0: Ara ho anirem descobrint, que per això avui t'hem citat aquí i estem parlant amb tu per descobrir tot aquest projecte. Però escolta'm, et faig aquesta pregunta de si us coneixeu o no us coneixeu, perquè també parlarem més endavant dels videoclips, d'algun videoclip que podem veure a la formació. Hi ha un bon rotllo entre vosaltres? Sembla que sigueu sí. Família de molts anys.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que va ser inclús sorprenent. Per exemple, el dia que jo coneixia... El dia que vam quedar, per exemple, amb les coristes, jo coneixia l'Èlia, l'Edu coneixia la Júlia, i entre elles no es coneixien, i ni jo coneixia la Júlia ni l'Edu l'Èlia, diguéssim. I, hòstia, al cap de 5 minuts ens vam adonar que havia estat un match total, o sigui que no podien ser més diferents i alhora més compatibles. O sigui, va ser una cosa d'aquelles que dius, uau, totalment, bueno, match tan artístic com personal, total. I això ens va passar amb tots els membres del grup. I la veritat és que ha estat una sort perquè realment primàvem que, joder, que fossin músics bons i que ens agradés com tocaven, i de cop, de sobte, ha sigut com, hòstia, però si sou superben parits tots i ens entenem que flipes. I això és supermaco, perquè, com et deia, doncs, al final, el concert dura una hora, però entre que hi vas per les proves i entre que desmuntes i et quedes fent cerveses, doncs estàs més estona convivint que no pas tocant en directe, i és un plaer cada cop que ens ajuntem, sigui per assajar o sigui per tocar. I la veritat és que això es percep molt que estan a la live session, com quan estem a dalt de l'escenari, la gent ens diu que, bueno, que es nota molt, no?, aquest bon rotllo, aquesta vibra, aquesta connexió que tenim, i això, sincerament, és el més bonic que hi ha.
0: Seguim descobrint aquest bon rotllo que ens comenta el Gil Codina, de Demoniats, amb cançons com aquesta.

0: banda del bon rotllo que teniu entre vosaltres, com ens estaves comentant, la musicalitat també molt curada, molt buscada, una sonoritat amb un segell, jo crec, propi de Demoniats, podríem dir. Com definiries el vostre estil?
1: Bona pregunta, perquè els dels cinc temes no s'assemblen un ou i una castanya, la veritat, entre ells. Mira, és música suau, així tirant-nos ja el rotllo del nom de l'EP, perquè, no ho sé, musicalment pues sí que, bueno, hi ha molt toc de com jazz, fusió, diguéssim, hip-hop fins i tot, R&B, funky, i és com que hi ha molt, veu de moltes coses diferents, però l'atribut comú, el mínim comú múltiple, jo crec que és música suau.
0: I si et pregunto les influències del grup, aquí m'imagino que entre 8 membres deuen haver-hi influències de tot tipus, no?
1: Ui, mare de Déu, bueno, això sembla el circ, ja t'ho dic, perquè ens agraden a tots coses molt diferents i no ens posaríem pas d'acord. I aquesta jo crec que és la gràcia, és de que veu de moltes coses diferents, per tant fa que no sigui molt monòton ni molt planer, sinó que tingui, doncs, això, molts matisos diferents, que crec que està guai, la veritat. Simplement potser et diria així com a mode de, per recollir una mica la pregunta, doncs, bueno, Corey Henry, Big Menú, Catriel i Paco, com gent una mica sota el paraigües del groove, de les coses d'aquesta música que busca el Camine, i bueno, una mica per aquí.
0: El que sí teniu com un denominador comú amb la formació, o dins de la formació, és aquesta filosofia també del moviment slow, no? D'anar tranquils, de buscar aquesta manera de viure la vida amb un altre ritme, no?
1: Sí, exacte. I no només és amb un altre ritme, que també, sinó és una mena de decisió vital, en el sentit de que no és només abaixar el tempo i les revolucions d'aquesta vida frenètica i instantània i que estem vivint, que també, sinó és una manera de viure les coses, valgui la contradicció, de manera intensa, també, a l'hora de que no passar per les coses de manera superficial o de manera banal, sinó de, ei, hòstia, estem fent música, doncs estem fent música. I estem fent una birra, doncs estem fent una birra. Però no estiguem com fent música pensant en la birra després, o al revés. I igual que amb les relacions, hòstia, estic coneixent una persona i ens estem fent petons, doncs ens fem petons amb totes les lletres que té la paraula i no estic pensant en una... Saps? Com agafar-nos una mica la vida, doncs, focalitzant en el present, en les experiències que et remouen l'estómac i que et fan sentir coses, i com fugir una mica no només d'aquesta immediatesa de la societat, sinó també d'aquesta tendència com tan superficial, on pràcticament res té importància, on estem com morts per dins i res ens afecta. Doncs no, doncs al contrari. Moniats, doncs, si està trist, està trist i plorem i no ens en amaguem ni volem deixar de plorar. I si estem feliços, doncs estem super riallers i ens diem que ens estimem i ens fem super petons tot el dia. Potser he divagat una mica aquí, però em refereixo, diguéssim, que és una mica una mena d'anar en contra de la societat en tots els aspectes, no només en aquesta immediatesa, sinó també, doncs, això, en la banalitat, en la superficialitat i en aquesta mena d'inèrcia de feina, de notícies per tot arreu, inputs a punta pala. Doncs anem a defugir una mica més, agafem-nos la vida suau, i de la mateixa manera que ens l'estem agafant suau, doncs estem reconnectant amb la intensitat que la vida es mereix també.

De Pirlo, convertir-me en mainstream, tenir els premis de Hitchcock. Voldria cantar com un Mirlo i morir-me d'èxit. Si no és per la music, pel Tetris. Voldria que em toqués la Primitiva, tenir la Tula de Messi per un dia, passar-me tota la nit al llit amb l'Angelina mentre en Brad mira. T'imagines? Que tot la...

0: tantes coses, només sóc jo.
1: Avui estem descobrint la música i la filosofia que hi ha darrere dels temes de Demonians, aquesta formació de Vic que estem compartint amb Gil Codina. Doncs aquesta conversa i aquesta música que fan ells, l'EP Suau conté 5 cançons. La següent pregunta, Gil. M'has comentat que tot això neix d'una petita caseta de jardí, però heu enregistrat allà totes aquestes cançons?
2: Doncs no, justament aquestes cançons, o sigui, la maqueta i tot el procés com primari sí que sorgeix d'allà. Justament aquestes cançons, com que vam decidir gravar-les en directe, necessitàvem un estudi que ens permetés, doncs, quebre-hi tots, tenir com, bueno, un cert nivell de so i una infraestructura que nosaltres allà a la caseta no tenim, la veritat. Així que el procés va ser, doncs, gravar totes les maquetes a la caseta i després, doncs, anar-nos a la biblioteca Pilarín Vallès de Vic, que és una biblioteca molt nova, on hi ha un espai que és un estudi de so superben parit, que a més, diguéssim que te'l cedeixen a canvi doncs, d'una contribució cultural a la comunitat, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutat, i com pot ser un taller, una xerrada, un concert, o el que sigui. I, hòstia, és un espai que fliques, que ens va anar perfecte i que, a més, doncs, que sempre ho reivindiquem, bueno, sempre que ens pregunten en entrevistes o el que sigui per aquest tema, ho reivindiquem moltíssim perquè, ostres, és una manera que té l'Ajuntament de recolzar la cultura i, sobretot, de facilitar el poder enregistrar coses a la gent jove que al final, joder, un estudi de so val una pasta que flipes. I si tu vols gravar coses i tens inquietuds artístiques, està molt guai que des de les institucions públiques doncs, hi hagin aquestes facilitats, perquè si no, sempre s'omplen la boca de recolzem a la cultura i no sé què i tal, i et fan un bono cultural de no sé què, i aquestes merdes no serveixen per res, amb tot el carinyo, però si vols recolzar la cultura, deixa't estar de bonos culturals i fem que la gent que vol aportar el seu granet de sorra, el seu missatge, la seva visió cultural a la ciutat i al país, doncs que puguin fer-ho i que no es trobin amb impediments de que un estudi de so pues, et val, jo què sé, 5.000 pavos o 10.000 pavos. Doncs pues no, clar que no. Clar que després la gent no pot aportar el seu granet de sorra. Per tant, des d'aquí, bueno, primera, que estem super, super agraïts d'haver tingut aquesta oportunitat. I segona, que esperonem a la resta d'ajuntaments de Catalunya i d'Espanya i jo què sé, d'on sigui, que sumin a iniciatives com aquesta, perquè al final, per destinar diners amb les tonteries que les destinen tantes vegades, suposo que ara estic escombrant cap a casa i després una persona que estigui en l'àmbit de l'educació social, per dir alguna cosa, doncs també es convidaria cap a casa seu i voldria doncs, que es destinessin en iniciatives també d'aquest calibre. Però al final, bueno, ja et dic, em dóna la sensació que moltes vegades doncs, aquests pressupostos públics es destinen amb tonteries que no serveixen per res i ens omplim la boca d'ajudar la cultura. Doncs pues és una bona manera aquesta d'ajudar la cultura.
1: Una contrapartida cultural, no?
2: Sí, de dir, home, ja et dic, està molt bé fer un bono cultural, però, hòstia, i què aporta més a la cultura que una persona que vol desenvolupar el seu projecte, que té una visió o que té coses a dir? Crec que, tornant una mica amb la pregunta d'abans, que hem estat parlant de com està la societat una mica ara mateix, doncs crec que estem com molt muts, sense ningú que digui coses. Estem morts per dins, no tenim coses a dir. Pues, hòstia, la gent que té coses a dir, per què no els hi donem una altaveu en vez de ficar-li una mordassa?
1: També dieu moltes coses incisives.
2: Sí, la veritat és que sí. Ens agrada molt la tonteria i la broma i és important la ironia i el sarcasme perquè, a més, és després quan també crec que a vegades remou més o impacta més una cosa dita somrient, que no pas dita enfadat. Però, bueno, que dintre d'aquestes bromes i d'aquests sarcasmes i aquestes ironies també està bé deixar-lo anar una mica de tant en tant, perquè el que està clar és que, tot i que no som un grup amb temàtiques molt reivindicatives o que la seva missió No considerem que la nostra missió com a grup sigui això, ser un grup reivindicatiu com podria ser, jo què sé, Los Chicos del Maíz en el seu moment, el primer que se m'ha acudit, eh? Però, bueno, doncs, també creiem que al final la cultura i l'art van de la mà de la crítica i no podem tampoc mirar cap a una altra banda o fer veure que no ho veiem. Així que, tot i que no vulguem això focalitzar en això, doncs també som conscients del que està passant al nostre voltant i també tenim una opinió ferma i que no ens n'amaguem ben gota, tampoc, òbviament.

0: Aquest matí estem parlant amb Gil Codina, membre del grup de Muniats. L'EP suau dels Muniats ha estat editat pel segell discogràfic Say It Loud. Escolta'm, parlàvem abans d'aquest bon rotllo, d'aquesta visió que en aquests videoclips que teniu, que es veu una sinergia i una bona vibra, com deies abans, en aquestes cançons que heu enregistrat. M'imagino que en els directes, mentre estàveu enregistrant aquest treball discogràfic, que és el que podem veure en el vostre canal de YouTube, estan enregistrats també dins d'aquest estudi que ens estàs comentant abans,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, els 5 temes de l'EP estan enregistrats allà a l'estudi, del tirón, diguéssim, o sigui, ho vam gravar tot amb el mateix set, un tema darrere l'altre, i així va quedar com, bueno, la live session aquesta, i ja està. Potser pel següent treball doncs farem ja més un treball segurament com més d'estudi i més de, amb paciència, cuinar una mica més a poc lent i no tant així aquí te pillo, aquí te mato, que dirien els castellans. Però sí, tot i així, estem supercontents del resultat, perquè no és fàcil fer coses gravades en directe i sempre tothom li haurà passat que s'hagi una cosa i surt perfecta i a la que poses el botó de gravar, sigui una cançó, sigui un vídeo o un programa de ràdio, doncs sempre hi ha aquell punt de ai, ara de cop he desaprès tot el que sabia. Vull dir que no és fàcil gravar coses en directe i estem supercontents de com ha quedat.
0: Doncs si voleu veure tot aquest bon rotllo, com estem comentant, canal de YouTube de The Muniats, però m'imagino que no és l'única via on podem trobar informació sobre vosaltres. A on més esteu actius?
1: Doncs a tot arreu. Òbviament a l'Spotify, totes les plataformes digitals, Apple Music, Disney, bueno, totes. A Instagram, TikTok, bueno, TikTok la veritat és que estem poc actius perquè soc una mica desastre amb això i soc el que l'ha encarregat. Per tant, TikTok no cal que el mireu gaire, però Instagram sí. Sí que ho portem més al dia. I allà pues, també hi podeu trobar doncs, vídeo una mica de contingut més proper, més del dia a dia, més quotidià, que també sempre mola molt. I sobretot pues, també les novetats, per exemple, els directes o quan les properes dates on ens podeu veure això tocant en directe i tal, que no sé si les vols que te les digui.
0: Sí, sí, sí, és el que t'anava a preguntar, era la següent pregunta. No marxaràs sense dir-nos a on us podem veure en concert?
1: No, perquè després em renyaran, em diran que on deu una promoció, tio.
0: No, hem de veure a Muniats en concert, o sigui que ja pots dir quines dates teniu tancades.
1: Doncs mira, estem super il·lusionats perquè en tenim moltes per ser el primer any. No ens ho esperàvem, la veritat. I això, les que estem podem anunciar ara mateix, diguéssim, són les presentacions de l'EP, que n'hi ha dues, una a Vic i una a Barcelona. A Vic el 6 de juny a la Jazz Cava i a Barcelona el 19 de juny a la Sala Descomunal. Aquestes serien les primeres, això, les sales on presentem l'EP, i després de cara a l'estiu doncs tenim coses tancades, però que de moment no ho direm perquè després no vindreu a la Jascava i a la Descomunal, ja ens coneixem. Així que, de moment, aquests dos, 6 de juny, 19 de juny, compreu moltes entrades i regaleu-les pels aniversaris dels vostres seres queridos.
0: Doncs vinga, ja sabeu, el Gil ens està convidant a que fem cultura i sobretot a veure'ls en directe, que és on gaudirem més de la seva música. Escolta'm, no et deixaré marxar, Gil, abans vull saber i vull que, si em pots avançar alguna cosa, si pots fer una miqueta d'espoiler, esteu treballant en nous temes?
1: Sí, la veritat és que sí. De fet, la manera de conèixer-los i d'escoltar-los és venir als directes. Perquè, clar, amb un EP de 5 temes, doncs no omplim una hora de concert, la veritat. Bueno, ni una hora ni 3 quarts. Que al final, doncs, què deu durar l'EP? 20 minuts o 15 o alguna cosa així. Per tant, vam haver de fer nous temes per poder fer directes. I la veritat és que estan superguais i que segurament molts acabaran formant part d'un disc que estem preparant de cara a l'any que ve. El que passa és que això, bueno, ja ho anirem veient perquè queda molt temps i perquè mai se sap en aquesta vida. Però sí, estem això preparant nous temes, en tenim ja bastants de més o menys maquetats i que fem en directe i que queden superguais. I més endavant, doncs, de si farem una mica de... passarem al sedàs i destriarem aviam què ens quedem, què ens agrada, seguirem produint i composant més fins que puguem això, pues, maquetar un disc de cara sobretot a l'any que ve i poder fer una bona gira de presentació del disc i totes aquestes coses.
0: Doncs nosaltres des d'aquí seguirem la pista als Demoniats per descobrir totes aquestes novetats que ja s'estan cuinant, que encara no...
1: Estem encantats de tornar a venir, sempre que ens convideu, i és un plaer.
0: Doncs el plaer és nostre. Gil Codina, moltíssimes gràcies per passar aquest matí amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Com diem, estarem ben atents a tots aquests plats que esteu preparant i que algun dia doncs, formaran un nou menú de Demoniats. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres i feu-vos molts petons.
0: Per vosaltres també, Gil. Una abraçada ben forta.
1: És un plaer.

Avui parlarem d'un gènere mític en la història del cinema, que ha donat centenars i centenars de títols, el western. Música èpica, cowboys i indies, Clint Eastwood i John Wayne a tot arreu, barrets, duel al sol i molt de desert. El western és un gènere que té lloc al llunyà oest nord-americà. El pare del western va crear el seu fill cinematogràfic fa més de 100 anys. La primera pel·lícula del gènere és Assalto y robo de un tren, d'Edwin Porter, el 1903. El gènere, evidentment, va evolucionar i va viure el seu màxim moment d'esplendor a partir dels anys 30 i fins a finals dels 50.

D'aquella època, destaquem el film La Diligencia, d'un John Ford que situava el clàssic John Wayne als deserts d'Arizona. Va guanyar 2 Oscars i va acumular unes altres 5 nominacions. El binomi Ford i Wayne va donar altres clàssics del gènere, com Centauros del Desierto, de l'any 1956. I és que John Wayne era sinònim de western, com demostra un altre film destacable dels 50, Rio Bravo, dirigit per l'expert en westerns Howard Hawks. L'any 1960, a finals de l'època daurada del western, es va estrenar un clàssic, Els Set Magnífics, amb Yul Brynner liderant la banda de jinets que havia de salvar un petit poble mexicà dels bandolers. A partir dels anys 60, per excés de títols, el western va entrar en decaiguda i es va haver de reinventar.

sorgir un subgènere encara més dramatitzat, l'espagueti western, fet a Europa. L'aclamat director Sergio Leone va liderar la moguda amb Clint Eastwood com a actor predilecte, amb títols tan representatius com El bueno, el feo y el malo, del 1966. D'aquest film destaca especialment la famosíssima banda sonora d'Ennio Morricone, que va crear un dels clímax musicals més autèntics de la història del cinema.

El mateix Sergio Leone, amb la col·laboració de Morricone una vegada més, va crear l'any 68 un altre film digne de menció, Hasta que llegó su hora, amb un platòric Henry Fonda a la maduresa de la seva dilatada carrera artística.

d'aleshores ençà, ben poca cosa, la veritat. Si acceptem Brokeback Mountain com a western, encara, però la veritat és que el gènere sembla esgotat. El cinema, però, dona moltes voltes, i qui sap si ben aviat veurem un nou western que es pugui convertir en un imprescindible del cinema. Fins que això no passi, repassem els principals títols del western. La Diligencia, Centauros del Desierto, Río Bravo, El Bueno, el Feo y el Malo, i Hasta que llegó su hora. Bon cinema i fins aviat!

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
1: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació també pel centre de la capital on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja.

0: de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres, també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i, finalment, una altra avaria a la C58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera a les mañanes de Ràdio Montornès. Donen primavera.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
2: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del Ram, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla Clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango Isaac. Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvingut i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu, tornem a estar aquí per compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio que ens portarà cap a les 12 del migdia. Avui, dimarts 19 de maig de 2026.

0: Doncs aquí estem per intentar gaudir del dia i, com no, per intentar gaudir de la vida, perquè al final és el que tenim. Tirem cap endavant i gaudim del dia a dia i de cada moment. I aquí estem, el Miquel Zafra i la Núria Cachán, fins, com hem dit, al migdia per compartir un món de propostes. Bon dia, Miquel, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia.
1: Bon dia a tothom, què tal?
0: Què dius?
1: Doncs aquí estem, passant el matí de dimarts ja.
0: Avui 19.
1: Sí, 19, sí,
0: avui sí. Avui 19. 19 de maig. Uau, ho tenim ja, esto, lo tenemos esto ya hecho, ¿no?
1: Bueno, ja pràcticament, és un mes llarg, el mes de maig.
0: Sí?
1: 5 setmanes.
0: Molt, és molt llarg.
1: És un mes llarg.
0: És molt llarg. Doncs res, com sabeu, a nosaltres ens agrada tots els mesos, aquest també, tot i que mirem a l'estiu, però sembla que ara sí, no? Que tenim ja canvi de temps a la vista, que arribaran les temperatures, que pujaran els graus i que potser arriba la calor i ja no nos desaremos d'ella. Tindrem que tirar cap endavant amb aquesta calor, no, Miquel? Ara sí que sí, no?
1: Sí, sembla que sí, que pugen temperatures i doncs passarem calor. Sí, sí. Nosaltres segur que passarem calor.
0: Doncs res, Miquel, anem a fer una mica de repàs amb aquestes temperatures, amb aquest dia assolellat que tenim, que ens hem llevat una mica que estava tot ennuvolat, que ahir va caure allò...
1: Aquests xàfecs a la tarda.
0: Sí.
1: Però ja, com tu dius, ens podem acomiadar d'aquesta pluja i pugen temperatures. No sabem si a la llarga, d'aquí unes setmanes, pot ser que torni a venir algú de precipitació, però de moment no. De moment tenim pujada de temperatures, calor i com si estiguéssim en ple estiu, segons els meteoròlegs. O sigui que, bueno, paciència.
0: Doncs ara potser és massa d'hora, però avui arribarem als 20 graus, que això està molt bé, i la veritat és que ens agrada molt tirar cap endavant. Diuen que sí, que tenim 20 graus i que arribarem als 22. Ara 20 graus, a mi em semblava massa. Doncs 20 graus. Re, ara mateix, quan són les 10 i 10, ja tenim de 20 graus i això no ha fet més que començar. Doncs avui ens haurem de treure el jersei de màniga llarga, que jo he vingut equipada, pensava que tornaria a ploure i sembla ser que no. Re, Miquel, anem a fer una mica de repàs?
1: Vinga, sí? Som-hi.
0: Vinga, una mica de té, abans. Avui, presentació de la programació Estiu Jove 2026 a les 6 de la tarda al Centre Juvenil Espugnic. El Departament Municipal de Joventut donarà a conèixer les activitats durant l'estiu aquí a Montornès. Cada vegada queda menys per l'arribada de l'estiu, això ho sabem tots i totes. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament ja tenen enllestida la programació d'activitats adreçada a joves del poble. Avui, dimarts, cap a les 6 de la tarda, representants municipals i personal tècnic presentaran la proposta anomenada Estiu Jove en un acte al Centre Juvenil Espugnic. La trobada, com hem dit, començarà a les 6 i no ens diuen res més. Surprise, surprise. Qui vulgui, que s'apropi cap al Centre Juvenil Espugnic. Ja fa dies que hem parlat de la campanya de renovació dels carnets als casals de la gent gran caducats. Tenir el carnet vigent és un requisit indispensable per poder accedir a l'oferta d'activitats i cursos dels casals. Es recomana fer la renovació durant aquest mes de maig, abans que s'obri el primer termini d'inscripcions per les activitats de la propera temporada. El Departament de Gent Gran ha iniciat aquesta campanya informativa adreçada a les persones usuàries dels casals de la gent gran perquè revisin la validesa del seu carnet. Doncs l'objectiu és agilitzar el proper procés d'inscripcions. Quan arribin les inscripcions a les diferents activitats del casal de la gent gran, doncs tenir el DNI renovat i actualitzat. Perquè sense el carnet vigent no es poden fer aquestes inscripcions. I aquesta és la finalitat d'aquesta proposta.

Fins al dia 22 podeu fer les preinscripcions per la llar d'infants pública. Avui és 19, ja queden pocs dies, 20, 21 i 22. A 3 dies vista s'acaba el període de preinscripció a la llar d'infants pública al Lledoner. El tràmit de preinscripció serà preferentment telemàtic amb el formulari i la documentació disponible a l'enllaç que trobareu al web montornès.cat. Busqueu preinscripcions llar d'infants pública al Lledoner perquè és molt fàcil accedir i arribar a fer el tràmit. Doncs ja sabeu, fins al dia 22 podeu fer aquesta preinscripció. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44 places dividides per edats. La llar en conjunt té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. Per al proper curs ja n'hi han ocupades unes quantes reservades per infants amb necessitats específiques, però encara teniu oportunitat de formalitzar la vostra inscripció. També us vull explicar que l'Ajuntament de Montornès ha posat en marxa durant aquest mes les entitats al dia. Es tracta d'un programa que des de l'any 2016 s'ha consolidat com un recurs de suport, de formació i d'acompanyament per a associacions del nostre municipi. L'objectiu principal és facilitar la gestió quotidiana de les entitats, reforçar la seva organització interna i garantir que siguin sostenibles en el temps. Doncs ja sabeu, 21 de maig, 6 i mitja, toca els relleus. Aquesta proposta formativa que respon a les necessitats expressades per les mateixes entitats i se centren especialment en dotar d'eines pràctiques a les persones que integren les juntes directives. Doncs com incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna amb el Carles Andrés Corcoles serà el dia 21 de maig a les 6 i mitja amb el tema dels relleus. Les sessions seran presencials i es duran a terme a l'hotel d'entitats, allà al carrer Blas Infante, número 7.

Seguimos i anem cap al 25 de maig, que també ho tenim a tocar. De fet, estem a una setmana, just a una setmana, i el 25 de maig oberta fins aquest dia aquesta convocatòria d'ajuts per les activitats extraescolars per al nou curs. L'Ajuntament destinarà 23.000 euros a aquesta línia de subvencions que tenen l'objectiu de garantir igualtat d'oportunitats en l'accés a lleure educatiu. Ja sabeu, l'Ajuntament ha obert aquesta convocatòria d'ajuts per a les activitats extraescolars organitzades per les AFAS del municipi per al nou curs. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des de I3 fins a 6è de primària. Doncs vinga, si no heu fet la vostra convocatòria, si no heu fet omplert doncs tots els requisits, encara hi sou a temps, queda una setmana fins al 25 de maig. Teniu oportunitat d'accedir a aquests ajuts de les activitats extraescolars. Per puntuació obtinguda, per famílies que poden rebre un 50 o un 90% del preu, en fi, que us informeu i que feu ompliu doncs la paperassa per poder arribar a tenir aquesta subvenció per les extraescolars. I com que anem recopilant dades, doncs fins al dia 21, que és dijous, teniu obert el termini per seguir qualsevol dels cursos de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Per poder fer la inscripció cal fer la sol·licitud al web musica.montornès.cat si ets alumne nou, o al portal Guido per als alumnes actuals. Els actuals ja saben com funciona el sistema i els nous heu d'anar al web musica.montornès.cat. Hi ha prevista, de fet, es va fer una jornada de portes obertes en el seu moment perquè tothom pogués accedir i veure com és l'escola i què es fa, i ara doncs tenim fins al 21 de maig oportunitat d'apuntar-nos a l'Escola de Música, Dansa, si és que ens ve de gust. I ja per acabar, vull recordar que l'Incasòl ha confirmat la compra d'una veintena de pisos d'Immocaixa a Montornès, i és que el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat l'adquisició de 1.094 habitatges a Immocaixa, entre els quals hi ha 20 a Montornès del Vallès. I aquest matí ens hem llevat també des de fa uns quants minuts doncs amb la notícia de que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capital i estan enregistrant el seu despatx. De moment aquesta és la notícia del dia, segurament que la escoltarem per activa i per passiva durant tot el matí. Llavors aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Vull recordar que avui és el Dia Mundial del Joc Net. El Dia Mundial del Joc Net se celebra a diferents països el 19 de maig. Així ho va establir la ONU, que va atorgar una rellevància especial a l'esport com a mitjà per aconseguir una societat pacífica i igualitària. També és el Dia Mundial del Metge de Família. Ja sabeu que fan una gran tasca i es vol rendir un merescut homenatge a aquells especialistes de la medicina de família i comunitària que brinden assistència mèdica integral a totes les persones. Avui celebrem el Dia Mundial del Metge de Família. També és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, la Setmana Internacional de l'Educació Artística i la Setmana Mundial del Part Respectat. Avui, volem, com sempre, apropar-nos a vosaltres i dir que celebrem els sants de
diversos sants: Sant Ivo, Sant Pere Celestí, Francesc i Ciríaca. Doncs felicitats als que ens escolten i als que ja no hi són. Felicitats a tothom i felicitats també a les persones que avui estiguin d'aniversari, com la Maria José Llamas, companya de la casa, una abraçada i que tinguis un bon dia. Felicitats a totes les persones que estiguin d'aniversari. Nosaltres comencem amb una mica de música i avui ho fem amb el grup The Black Eyed Peas i aquesta cançó. Bon dia i benvinguts!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs anem directament al contingut. Avui parlarem de les vacances en pau, parlarem amb la nostra coach, Elisabet Rebollo, d'un plan d'acció per doncs, organitzar el futur de 1 a 5 anys i anar cap als objectius, plan d'acció, així es diu. I acabarem amb el Miqui Barba, que avui el tindrem via telèfon des de Torrijas. Avui ens parlarà d'Eurovisió i d'altres qüestions. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès, d'aquí a no res. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimarts pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. Màximes de 27 graus a Igualada i a Manresa, 26 a Vic, 25 graus a Rubí, 24 a Sabadell, 23 graus a Barcelona i 22 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Predomina el cel variable amb clars i núvols i, a més, amb boires a zones del litoral i prelitoral. Molta tensió durant la tarda al Prepirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser persistents i en una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: Sembla que sí, que pot ploure un altre cop. Ahir teníem la informació de la Noelia García. Avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Montornès. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs anem ja directament, vaga a l'educació, Maresme i el Vallès, tallada a la C-17, a Montcada i Reixac, en dos sentits. Dimecres, els sindicats convocants tenen cita a educació, però si la negociació no avança, quedaran encara 10 dies de vagues, dos dels quals a tota Catalunya. Dimarts hi ha una vuitena de jornada de vaga al sector de l'educació a Catalunya, a la qual s'estan convocats mestres i professors del Maresme, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. Uns 200 docents han tallat a les 8 del matí la C-17 a Montcada i Reixac, en tots dos sentits. En sentit sud s'acumulaven 3 quilòmetres de retencions. Al Maresme, a primera hora, hi ha hagut concentracions a les estacions de Calella i Premià de Mar i després manifestacions pels pobles. Al Vallès Occidental hi ha convocada una concentració al migdia a la plaça Espanya de Sabadell per sortir després en manifestació i també s'ha convocat una cassolada a la tarda davant de l'Ajuntament. Les jornades de vaga convocades pels sindicats majoristes del sector educatiu reclamen negociar amb la Generalitat millores del sou i condicions laborals. Al Vallès Oriental la convocatòria és al migdia a l'estació de Granollers per fer una caminada de 5 quilòmetres fins a la Roca del Vallès, on una hora i mitja després està previst un dinar de carmanyola davant de l'Ajuntament. Serà, per tant, una acció reivindicativa al poble natal del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant de la institució de la qual ell va ser alcalde amb el PSC a l'any 95 fins al 2005. Aquesta és la ruta i aquestes són les reivindicacions dels professors que tenen convocada per als propers dies. I avui? Més informació, reducció del preu universitari per les famílies monoparentals. Les equiparen a les nombroses. El curs que ve s'estalviaran entre el 50 i el 100% del que cal pagar pels crèdits per estudiar a les 10 universitats públiques catalanes i a la UOC. Al curs vinent, els fills de famílies monoparentals podran accedir a les universitats públiques amb el 50% de la reducció del preu o de manera gratuïta, dependent de la categoria en què estigui la família. Així ho anunciava el Departament de Recerca Universitats després d'una junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. I acabem ja parlant del sonso. Hay que ver lo buenos que están los sonsons y lo que nos gustan. Doncs el preu també està a preu d'or. 70 euros al quilo de sonso a la peixateria i la pesca concentrada a Platja d'Aro. 26 sonsaires de Catalunya van pescar al litoral d'aquesta població perquè la resta de la costa no se'n troba. Tan sol es troba a Platja d'Aro. La temporada del sonso aquest any continua sent dolenta perquè se'n troba poc arreu del litoral català, amb una excepció, Platja d'Aro, que n'hi ha moltíssim. I és per això que les 26 barques de sonsaires que hi ha a Catalunya s'han desplaçat fins a aquesta zona per pescar-ne. I són les d'Arenys, Blanes, l'Estartit, Palamós i les de Sant Feliu de Guíxols. Però per què s'acumula tant de sonso a Platja d'Aro? Doncs la investigadora de ICATMAR, Cristina López, explica que les condicions ambientals en aquesta zona han estat més que favorables per al cicle natural d'aquesta espècie, el sonso. Per això es troben tants a Platja d'Aro, que en menys d'una hora ja tenen la pesca feta. Clar, com que hi ha tan poc, el quilo de sonso se subhasta al voltant dels 45 euros. A la peixateria arriba als 70. Doncs bon estiu, perquè el sonso ja no està a preu per tothom. I aquestes són algunes de les notícies destacades del dia d'avui que hem volgut compartir amb tots vosaltres.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Doncs aquí estem en directe, són les 10 i 36 minuts. Avui és dimarts i ella és Rosana Magia.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressió ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a recordar que aquest any s'han tornat a posar en marxa el programa Vacances en Pau a Montornès. El projecte consisteix en l'acollida durant l'estiu de nens i nenes provinents dels campaments de refugiats. Les famílies del poble que vulguin col·laborar-hi podran acollir-los a casa seva durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, s'ofereixen als infants sarauís l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de les dures condicions climatològiques del desert i conviure amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Així ens ho ha explicat la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
2: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant 2 mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs, per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer l'acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat o bé trucant a l'Ajuntament. També es pot contactar amb l'Associació Caldes Solidària al correu info@caldesolidaria.org o al telèfon 696-037-838. L'Ajuntament assumirà part de les despeses del viatge i facilitarà la participació dels infants en els casals municipals d'estiu amb una bonificació del 95%. Escoltem Adela Rosa.
2: La nostra idea és que les famílies que vulguin ser acollidores siguin coneixedores de que des de l'Ajuntament i el Departament de Cooperació ens farem càrrec de tots els costos que venen derivats dels bitllets d'avió, per exemple, i després també d'una bonificació del 95% per als infants que també vulguin participar de les activitats de l'estiu, com per exemple amb el casal de vacances, sigui itinerari de lleure o l'esportiu, doncs tenir aquesta bonificació i que puguin venir pràcticament sense un cost addicional per la família acollidora.
1: La participació del municipi en el programa Vacances en Pau va començar pel voltant del 85. Fins al 2012, Montornès va acollir una desena de nens i nenes sarauís cada any. Ara els vol reactivar el programa per poder oferir una infància de qualitat a infants d'altres països.
2: Montornès té un reconeixement com a municipi acollidor de molta història. Hem de ser conscients que hem patit unes crisis molt fortes. Montornès som una ciutadania, sobretot de classe treballadora. Per tant, quan hi ha aquests impactes econòmics en el món, nosaltres també ho notem molt. Però realment fa ara uns 10 anys, 10, 12 anys que la cosa està una mica aturada. I realment amb tot el que ens està passant amb Gaza, a Ucraïna i tot, creiem que era necessari poder entomar de nou aquest programa, que aquesta infància pugui sortir d'aquests països en conflicte, que puguin viure una altra realitat, que estiguin durant 2 mesos sentint-se, no?, que el que realment significa la infància, que és gaudir, disfrutar dels amics, prendre un gelat o anar a una piscina, i que a partir d'aquí doncs puguin tenir una miqueta d'esperança de que tot tornarà a com era abans.
1: Pel que fa a l'idioma, la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa, ha indicat que molts infants aprenen espanyol als campaments. Una dada que mostra la relació entre Montornès i aquest projecte és que ara venen els fills i filles d'aquells nens que fa anys van passar l'estiu a Montornès. Així ho ha explicat Rosa.
2: Una de les coses que normalment es faran als campaments són classes d'espanyol, perquè al final has estat tan a prop de l'estat espanyol, obrir aquesta porta no, que els estius d'aquests infants tinguessin una miqueta més de dignitat. I, home, doncs al final és com una evolució. Ara tenim moltes famílies que fa 10-12 anys eren acollidores, que mantenen el contacte amb aquests infants i que a dia d'avui són infants que s'han casat, que tenen fills i que ara són aquests fills, aquests nens i nenes que venien abans, els que venen ara a gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: El programa Vacances en Pau forma part del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: I nosaltres continuem, ens quedem amb Mary J. Blige i esta proposta musical. Abans d'anar a la informació, les notícies de la Xal, els darrers aconteixements que ens venen a modo de titulars. Després ens arribarà la nostra coach Elisabet Rebollo, avui parlant de coaching, com fer un pla personal de futur en 1, 2, 3 o 5 anys. I avançarem amb la secció del Miki, que avui ens parla del Festival d'Eurovisió, de Shakira i la Justícia, i també de les audiències a la televisió. De tot això parlarem d'aquí una estoneta. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia aquí a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior, i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
10: A la butxaca.
11: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Angaranga, angaranga. Home, ritme té, no?
1: Sí, això sí. I s'enganxa de seguida, és molt fàcil.
0: Sí.
1: Enganxar aquest estribillo. Saps? Bueno, ella era una noia jove, guapíssima. Amb un... bueno, no estava malament. L'únic que sí que em va sobtar, que sempre diuen que guanyen els de la meitat cap avall, diguéssim.
0: Sí.
1: És a dir, diuen que les millors posicions per sortir a cantar Eurovisió són de la meitat fins al final. Bueno, jo va sortir la primera, em sembla. Sí, que està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Una cançó que podia guanyar, eh? Però jo sí que és cert, bueno, el de sempre, Núria, que suposo que els nostres gustos musicals, per l'edat que tenim, se'ns acosten més
0: clar.
1: Que cançons com Austràlia o altre tipus de cançons. Bueno, però ja. Este any ha tocat a Bulgària, l'any que ve ja direm a veure qui ho fa, perquè no està gaire clar si, si ells ho podran fer o no, però molt que vulguin, pels diners, eh?
0: Ja, ja, ja. Clar, a Romania diuen que no, després passa a Israel, després a Romania, no, després a Austràlia, Itàlia i Finlàndia. Ho
1: clar,
0: tenim
1: però un... és que pensa que a Israel no es podrà fer, estan en un,
0: no.
1: És un país en guerra.
0: Clar.
1: Aleshores, els altres, bueno, doncs ja ho veurem. I a Austràlia és impossible enviar totes les delegacions a Espanya, ens costaria un dineral.
0: Clar.
1: Ah? Bueno, a veure com.
0: A veure per dónde salen.
1: Exacte, more. Ens anem a... Us diré ara 4 o 5 coses.
0: Sí.
1: Perquè sí que hi ha a 4 o a Telecinco. A Telecinco fan les tentacions, veritat?
0: Sí.
1: Ja estan amb les hogueres finales. Vull dir que a qui els hi agradi, estan amb les hogueres finales ja. Masterchef segueix igual. I després la gent de les sèries, aquesta setmana és molt, molt trending, que ha sigut el final d'Outlander. Et sona la sèrie... Outlander, Núria?
0: Sí, Outlander, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, passar més ja a l'episodi final, s'acaba la sèrie, després em sembla que són 12 o 14 temporades, moltíssimes, eh?
0: Sí.
1: I, bueno, pues, que sapigueu que els fans d'aquesta sèrie ens n'anem. S'acaba la sèrie, perdó.
0: S'acaba la sèrie, però, escolta'm, s'acaba la sèrie a Netflix.
1: Sí, sí, sí, s'acaba, ja és l'últim capítol, no és final de temporada, és final de sèrie.
0: És final de sèrie, ok.
1: Exacte, vale? És a dir, que els fans... s'acaba, vull dir, no hi haurà cap més temporada.
0: Que pena, que pena.
1: També... A tu t'agradava?
0: Sí, m'agradava molt, però sí. La veritat és que es va fer una mica ja farragosa a partir de la quarta temporada, eh? Jo crec que la quarta temporada ja he deixat de veure aquesta sèrie. Te recomiendo una argentina que es diu Envidiosa.
1: Espera, que me l'apunto. On està, Núria?
0: A Netflix.
1: Vale.
0: Ja Envidiosa. Te vas a mear.
1: Sí? Ai, sí. Pues a veure. Molt bé, pues m'apunto. Us donaré també una mica, bueno, amb les nit d'eleccions d'Andalusia, la U va fer un 10 i la Sexta sí. Un 9, però aquests van ser els això més alts, els rànquings més alts. I després, Televisió Espanyola també recula, va començar amb una sèrie amb molta promoció que es deia Barrio Esperanza, una sèrie de producció pròpia, que era la gran aposta de la ficció, i bueno, és un altre, anuncia una altra vegada un canvi de dia perquè no ha...
0: No ha funcionat.
1: No acaben de trobar el públic que... I mira que la U s'hi està anant molt bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no troben el dia. I ara us parlaré de dos casos de gent famosa, el que m'has enviat tu, Núria, de lo del cas Mango, que han detingut el fill del propietari de...
0: És que m'he enterat aquest matí.
1: Sí, jo també, bueno, jo m'he enterat perquè m'ho has enviat tu, carinyo.
0: Ah, ah.
1: I bueno, m'ho llegiré bé i ja en parlarem, però ja sabem que des que la policia va començar a dir que ell era el sospitós i que no tenien molt clar el que havia passat allà a Montserrat
0: sí.
1: I que segurament havia tingut una empenta. Bueno, tot pinta bastant lleig, la veritat.
0: La veritat és que sí.
1: Ells no es parlaven, tenien mala relació, van intentar solucionar amb aquesta excursió i goita tu que vas caure.
0: Sí, quina no. Casualitat, no?
1: Sí, no? I després també estem parlant de relacions amb pare-fill, que és... Ostres, no?
0: És brutal, sí, sí. Són aquelles coses que no s'entenen.
1: No, en teoria les famílies ens estimem. No, però et posis, home, només faltaria famílies perfectes. Mentira el que te lo diga.
0: No, això és veritat. I discutim, clar que discutim, no, però fins a arribar a aquest punt...
1: Ostres, però arribar a desitjar... Ja només desitjar la mort d'algun familiar és lleig, no?
0: Sí, la veritat és que sí. Sí, sí, sí.
1: Bé, i ens n'anem a l'altre cas, que aquest te l'he enviat jo a tu...
0: Sí.
1: Que és que la Shakira, el Tribunal Superior, ha dictaminat que se li han de tornar els 60 milions d'euros que havia pagat a Hisenda, amb molts interessos, eh? Vull dir que al final té la raó la Shakira, i Hisenda haurà de tornar aquests 60 milions que ella va pagar, i amb els interessos, vull dir que... que aquí veiem tant que hem parlat d'aquest cas, de que se n'aprofitava, ara resulta que no, tu.
0: Sí, perquè no han pogut demostrar, em sembla que han demostrat que va estar al nostre país 160 dies en compte de 185, que són els que li tocaria. I llavors hi ha 15 dies que no poden demostrar que estigués a Espanya i per això li han de tornar per 15 dies, eh? Ojo al dato.
1: Sí. Home, jo suposo que ells tenen assessors.
0: Sí.
1: Controlat, això,
0: jo també ho crec. Crec que ells han de quadrar els dies justament perquè no passin aquestes coses, no?
1: Va, i ja sigue tributando en Bahamas, que ves com no tributar.
0: Això mateix. Sí, senyor.
1: Per explicar-ho així una mica ràpid, mal i pronto, eh?
0: Sí, tota la raó.
1: Exacte. Doncs bueno, aquests són els dos temes així de gent més famosa que... I ja veurem com avança el del cas Mango, que serem pendent.
0: Sí.
1: Però bueno, ja sabem com va la justícia, que costa una miqueta i és una mica lenta. Igual ens en parlem ja passant vacances, perquè suposo que això ara de cara a l'estiu també quedarà més paradot.
0: Sí.
1: I
0: tu que estàs treballant, no sé si t'has assabentat d'una altra... que també aquest matí a Zapatero importado por blanqueo i també han registrat el despatx i s'han emportat mogollón de maletes aquest matí.
1: Madre mía, que van de viaje.
0: Ai, no sé, con tanta maleta, com que hi ha tanta maleta en un despatx, no ho sé.
1: Home,
0: no
1: suposo que les porta la UER per carregar papers, no?
0: Home, suposo, però escolta'm.
1: Ai, la UER és la d'Eurovisió, perdó, la UER.
0: La policia, els Mossos.
1: La policia?
0: Els Mossos no, perquè els Mossos han detingut el fill del...
1: Del de Mango.
0: Del de la Mango, això. Doncs res, l'altre és a Madrid. Sí, a veure com es desenvolupa tot això. Suposo que avui serà notícia a tot arreu. Ja donarem més detalls.
1: Sí. Bueno, i dir-vos que avui tenim el Cielo con ella a la U amb l'Ainar, que entrevistarà la Macarena García i a la Ima Cuesta, a la Macarena García, perdó, i la Ima Cuesta i l'Anna Castillo estaran amb el Marc Giró a la Sexta.
0: El Marc Giró està que se sale, no, Miqui?
1: Sí, ara està a tot arreu. Mm. Aquestes coses a mi em fan una mica de pànic, perquè quan vas a tot arreu i fas a tot arreu, després la caiguda sol ser més gran, no?
0: Sí.
1: Però ara està a tope el Marc.
0: La veritat és que sí, que el veiem a tot arreu i que no para, està que no para.
1: I és cert que les audiències no han sigut del tot d'això i ha fet molta promoció en els programes de la Sexta, per això els hem vist tant, eh?
0: Uh-huh.
1: A la Roca, d'això, perquè les audiències no havien sigut tan altes com s'esperava i ha fet aquest recorregut de promoció. Vale?
0: Molt bé.
1: També us vull dir que Tocara Me Suena, la guanyadora setmanal, va ser la Cristina Castaño. La Cristina Castaño és... la de la que s'avecina, la psicòloga.
0: Ah, vale, sí.
1: La pèl roja, aquella noia tan guapa, pèl roja.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Bueno, va imitar a la Rigoberta Bandini cantant El Amor, i la veritat...
0: I què tal, i què tal?
1: A mi m'agrada molt. És que és una noia que canta molt bé. Ja havia fet, com a obra, jo l'he anat a veure a Cabaret, i ja em va semblar que ho feia molt bé. I té una veu maca. Té una veu, és una noia que canta bé. Tots la coneixem com a actriu, però canta prou bé.
0: Mira, jo no l'he escoltat cantar, molt bé.
1: No?
0: No.
1: Busca't alguna actuació del Cabaret o dels de Tocara Me Suena, que ara està fent les imitacions,
0: sí.
1: I veuràs que té bona veu.
0: Molt bé. Sí, ho buscaré.
1: I després, busca-ho. Bé, Barcelona s'està preparant ja per l'avinguda del Bad Bunny, que ja toca el concert del Bad Bunny aquí.
0: Uh-huh. I ja tens entrada?
1: No, jo no. Mira que em sap greu, perquè el Bad Bunny, jo des del show de Medio Tiempo, soy superfan, però, bueno, superfan tampoc. Però no tinc entrades, Núria, perquè jo la que volia és la de Celine Dion a París.
0: Uau!
1: Però clar, són 370 euros l'entrada, més l'hotel, més el vol, més menjar, més veure't una Coca-Cola Light. Necessitas 1.000 pavos per ir a veure aquesta senyora.
0: Pues sí, com a poco.
1: Exacte, no ho tinc, ho sento molt. Si vol, podem fer un crowdfunding aquí per anar-hi tu i jo. I
0: ah, mira. Vinga,
1: si
0: va, obrim.
1: Si vols anar ingressant el número 320, que t'ho vagin fent. I després també es va presentar ahir, que
0: sí?
1: Si hi ha alguns trossets publicats i podeu veure si us agrada, t'ho dic demà. L'equip de natació sincronitzada espanyol ha presentat la coreografia amb la que participarà als campionats del món i a les Olimpiades amb la cançó Bergain de Rosalia.
0: Ah.
1: perquè l'Andrea Fuentes explica que quan la va sentir, quan també podeu buscar les explicacions de l'Andrea Fuentes, que diu que quan va sentir la cançó estava no sé on, bueno, i total, que han fet la... i pinta força bé, a mi que m'agrada molt això de la natació sincronitzada i tal, trobo que és tan difícil.
0: Sí, és molt difícil.
1: Doncs ja, això que si ho busqueu per red, segurament trobareu, encara que sigui algun retallet del que serà la, uh-huh, la coreografia d'aquest any de les noies de la natació, de la sincro espanyola. I jo, esto lo tengo... Ah, en vídeo, señor, lo que tú me has dit.
0: Sí.
1: Pues yo hasta aquí tengo de cositas. Si vols, podem seguir parlant de Eurovision o d'alguna altra cosa.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que t'has fet la teva llista amb tota una mena de... d'anotacions i res, jo crec que ens has explicat molt bé. No sé què estàs veient ara mateix tu allà a Torrijas, no, quan arriba el temps de descans.
1: Només escolto podcast, no encenc la tele a Torrijas.
0: Ah, només podcast.
1: Sí, a Torrijas la tele no la sol encendre.
0: Ah, mira.
1: Una mica, si li veure alguna cosa especial i tal, però suelo ver un poquito. M'agrada més posar-me els podcasts aquí, no sé. A casa veig més tele i aquí escolto més podcast. Mira.
0: I quins podcast, Miqui?
1: Ara estic escoltant a una noia que es diu Marta Caballero.
0: Sí.
1: Té podcast a diversos llocs i a Spotify en té un de True Crime.
0: Mm.
1: De True Crime com Marta Caballero. En té una Podimo de sectes, perquè és una noia que va estar molts anys, bueno, va néixer dintre dels testimonis de Jehovà.
0: Ah.
1: I va estar molts anys en el d'això. I quan ha sortit, doncs, ha té un podcast de sectes que des de la seva experiència també va... I ho introdueix molt a tots els assassinats que hi ha alguna secta o això, doncs ella parla una mica de la seva experiència dintre dels testimonis de Jehovà.
0: Ah.
1: I això sí que ha estat molt pressionada per tot aquest grup, perquè no els anomenés secta, perquè, bueno, i ara es cuida una mica més de dir el grup que ha reivindicat, bueno, però em sembla interessant, em sembla que les recerques que fa estan bé i ella m'agrada com una arra. S'assembla una mica, que també n'havíem parlat, a la Mimi Egiptele, que té el podcast de Mimi Sirius.
0: Sí.
1: També m'agrada el True Crime.
0: El True Crime.
1: També. Uh-huh. He parlat molts cops de la Clara Tiscar, que és la que fa criminopatia.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I ara també estic escoltant un altre que es diu El Criminalista Nocturno,
0: ah,
1: que també em sembla... potser els episodis són més curtets, perquè a mi m'agrada que els episodis siguin que durin 50 minuts, que me lo expliquen tot.
0: De 50 minuts, ala!
1: Sí, després hi ha molt trucant d'un quart d'hora, però a mi m'agraden els episodis llargs.
0: Ja.
1: I aleshores me'ls poso allà i escolto més el mòbil que no pas veig la tele, amore.
0: Vaja, molt bé, molt bé. Clar, d'escú. Escolta'm, el True Crime de Ràdio Montornès no te l'has escoltat pas, oi?
1: Sí, un cop l'he escoltat. Només he de dir que un cop. És perquè com que tinc la mania d'entrar a les plataformes de podcast, saps?
0: Des ja coneixes a l'Àlex Suárez. Ja has escoltat a l'Àlex Suárez. Molt bé, molt bé.
1: Sí. I què més et volia dir? Ai, com ha anat del cap al dir-me això? Bueno, res, igual, que ja us passaré una llista de podcasts d'aquest de True Crime per si li agradi.
0: Vale, perfecte.
1: N'hi han moltíssims, Ara potser ens estem passant amb massa True Crime. També a Movistar, el Carles Porta ha fet un altre True Crime que es diu Peregrina.
0: Ah.
1: Que és una noia assassinada durant el camí de Santiago, una noia americana.
0: Sí, és veritat, assassinada. Aquest cas el recordo.
1: Sí?
0: Sí,
1: pues,
0: sí.
1: Ha fet un... Bé, són dos capítols, Núria, de 40 minuts cada un, que a mi em va... Bueno, a mi com que això m'agrada, doncs els vaig trobar interessants i...
0: Mira, l'escoltaré perquè...
1: La narrativa del Porta, doncs bé.
0: L'escoltaré perquè aquest cas a mi em va impactar, no? Perquè tu vas a fer el camí a retrobar-te amb tu mateixa o amb tu mateix, aclarar la ment i, ostres, sí, que en el camí te't trobis a un assassí que et pugui portar a treure't la vida.
1: Vaig dir una paraula, és un cabron.
0: Sí.
1: Perquè, clar, aquest home vivia... Mira, no faré gaire spoiler, eh?
0: No, no,
1: aquest
0: no.
1: Aquest home vivia... A veure, un moment, que m'estan venint l'espam, ara. Bueno, no sentiu res, no, Núria?
0: No, nosaltres no sentim res.
1: Perfecte. Doncs aquest home vivia com una mica apartat, però sí a prop del camí, i el que feia era fer unes senyals iguals que les del camí, que ell les enganxava per guiar-los a casa seva,
0: ostres,
1: clar, elles amb tota la confiança agafaven el camí marcat i ell després traia aquestes senyals després de cometre les coses. Bueno, un cabron amb totes les lletres.
0: Ostres, que sinvergüenza. Clar, sí, et guiava malament cap al lloc que ell volia. Voilà.
1: I anaves tranquil·la. A més, és un camí... Sabeu que a vegades el camí de Santiago té camins secundaris i aquest era un camí secundari que anava a un poble com molt maco i tal, que la gent et recomanava anar. I clar, a les que ell, perquè ell estava com a anar i ho observava, quan veia que venia alguna sola, canviava les senyals o posava aquestes i podia arribar a agredir-les.
0: I tan sols ens sembla que hi ha un cas, no en sabem més.
1: Em sembla que hi ha una altra noia que va denunciar, però que no li va fer res, i va poder escapar.
0: Ostres. Doncs sí, les ments dels assassins, que són molt sinistres, i la veritat és que ens deixen una mica fora de joc. Doncs res, Miqui, ho escoltarem.
1: No pensem així, ens sembla que, clar, és impossible. Com has pensat un matar ningú?
0: No, la veritat és que no ho hagués pensat en aquest sistema. No. Déu-n'hi-do, Miqui. Doncs vinga, tornem a parlar la setmana propera. Connectarem amb tu a veure què ens expliques des de Torrijas.
1: Molt bé, i vosaltres a veure si em doneu novetats de mi pueblo, ¿vale?
0: Vinga, una abraçada ben forta, Miqui, i feliç setmana.
1: Igualment, petons per tots.
0: Petons.
1: Adéu.

0: riure.
1: I ara sí que ens acomiadem amb la Rosalía. La Rosalía, que és doncs, la number one pel Miki, que li agrada molt. Marxem amb ella, recordant que nosaltres tornarem demà, que demà ja serà dimecres, que parlarem al programa de demà, atenció, amb la Eva Ruth, i sobre la, a veure, que ho digui bé, la creatina. La creatina, justament, parlarem d'aquest suplement, perquè hi ha molts mites i moltes falsedats sobre aquest multivitamínic. Són tres aminoàcids junts i doncs ho posarem sobre la taula, sabrem per què serveix i com podem utilitzar-ho. Demà dimecres, novetats a les mañanes i propostes diferents que escoltareu al llarg del matí. Que tingueu una bona tarda de dimarts i ens escoltem demà, oi, Miquel?
2: I tant que sí, passeu bona tarda. Fins demà.
1: Adéu-siau.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental, i de fet ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
2: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
4: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
2: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
1: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net.

0: Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan vulgueu.
1: Exacte.
0: I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, sí. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica, anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre al compte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
8: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
9: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
8: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
9: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
8: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.

0: Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui parlarem dels permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons doncs, justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
1: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
2: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, I estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores o uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs, que aquests drets doncs, a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
1: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
2: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem perquè en tenim de diverses categories. Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització. No?
1: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
2: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís doncs, per malaltia o hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi doncs, un repòs domiciliari. No? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet, també s'inclouen els familiars fins a segon grau que són? Són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat i aquí l'empresa doncs, ha de pagar el sou com si d'una... Bueno, com de qualsevol altra situació es tractés.
1: Per tant, aquests 5 dies per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
2: Correcte. I que a més dins d'aquest, això és important, ho veurem després en un exemple que posaré que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no? Que van de... depèn de la jornada que tingui cadascú.
1: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
2: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar el dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, és una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si es concreta o no es concreta. Són molts dies, 10 dies, Són molts dies.
1: Home, però 2 també són pocs, Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
2: Sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és doncs, la sensació, no? el sentiment amb el que cadascú porti el dol. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm doncs, per aplicar-ho i cal veure com tirarà endavant.
1: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
2: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major o d'urgències familiars, no? Imagina't que doncs el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo i de manera doncs puntual o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart, que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís doncs, per maternitat i paternitat. Aquest permís... aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment o anys enrere aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos, que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
1: Per tant, si un progenitor no les gaudeix,
2: es perden. Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes, per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent, que a vegades també he trobat, és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
1: A veure com funciona això.
2: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho per hores, per anar-ho gaudint per hores. No?
1: I llavors ho pots allargar, entenc.
2: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més. Ara bé, d'aquesta resta doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó doncs d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos. Val?
1: Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem això a la vida pràctica?
2: Com ho apliquem això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs, s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs, certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs, no es pot moure. I aquí l'empresa doncs, et diu, escolti'm, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs ens diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs i, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
1: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
2: Correcte.
1: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
2: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare... o la mare, que estàvem parlant amb aquesta operació, ingressa un dissabte i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina el dissabte no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també, per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això... diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que es comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs, d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2+2=4.
1: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
2: Bé, sí que abans parlàvem, no?, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte, que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és a dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No. És a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no?, pel nom pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no?, o agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs, en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs, tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
1: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
2: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills, si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte, la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
1: Aquest no, Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
2: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
1: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
2: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem? No? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc., és freqüent que se'n sol·licita que acreditem allò, no? Per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolti, aquesta persona amb DNI tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir a vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent tenim una necessitat i, per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no?, que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no?, que
2: correcte,
1: al final la feina no ho és tot i també és important, no?, poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
2: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
1: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, fins la propera.
0: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: LGTBIQ+. Col·lectiu social format per lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, queer i qualsevol altra orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.
5: L'acrònim LGTBIQ+, és un terme que ha anat creixent amb els anys, ampliant horitzons amb formes de ser i estimar ben diverses. És per això que el diccionari del Termcat d'aquest àmbit ha anat acumulant entraves. Avui en parlen la Dolors Montes del Termcat i qui va començar aquest vocabulari, que és la lingüista Marta Breu.
6: Inicialment, aquesta sigla va néixer com a LG, quan es parlava bàsicament del col·lectiu de lesbianes i de gais, no? Quan hi havia la lluita per aquest col·lectiu, i aquesta sigla, a mesura, diguéssim, que ha anat incloent la lluita d'altres col·lectius relacionats amb el gènere i amb el sexe, s'ha anat ampliant també, no? És a dir, que sí. I de LG ha passat a LGT, que inicialment era transsexuals i que, de fet, ha volgut acollir un ventall més ampli, i ha passat a ser transgènere o trans, no? També les persones intersexuals, i per això s'ha incorporat la I, o les persones, la Q, no?, de queers, que és aquestes persones una mica que no es defineixen, no? És a dir, que no s'inclouen dins aquesta dualitat d'home-dona o homosexual-heterosexual, sinó que una mica, diguéssim, sí, van per lliure. És a dir, que una mica crec que la sigla LGBTQI+, o més, diríem, ha estat l'evolució paral·lela a la història del col·lectiu.
5: La Dolors explicava com s'ha anat ampliant el col·lectiu, un creixement que el diccionari del TermCat, com dèiem, doncs ha anat fent en paral·lel. Però, Marta, com va començar tot?
7: Com a treball de final de màster, jo tenia ganes de fer un vocabulari terminològic, un diccionari, perquè bueno, m'havien explicat com es feia i tal. I llavors vaig triar aquest àmbit de coneixement, el món LGBT, perquè jo en formo part i una mica quan surt de l'armari o just abans de sortir de l'armari vols saber moltes coses sobre el món LGBT o normalment passa, no sé si sempre passa. I llavors això, doncs el llenguatge, em dedico a això, no? Era el que havia estudiat i tal, doncs era una part important per mi. I em semblava que aquest llenguatge d'especialitat, no? De propi del món LGBT, doncs és bastant expressiu, té la particularitat que té formes que potser a l'inici volien ser hermètiques o no transparents per un motiu doncs, de seguretat, no? Com que la història d'aquest col·lectiu sempre havia estat de tenir una posició clandestina i, per exemple, doncs, formes com sortir a l'armari o entendre l'ambient, no? Els bars i els llocs on hi va aquest col·lectiu, doncs eren termes que potser no eren tan transparents, tot i que ara s'ha obert i ja, jo crec que ja es coneixen més. Sí.
6: Nosaltres vam tenir coneixement d'aquest vocabulari que havia fet la Marta. Vam veure que no teníem gaire terminologia nosaltres al TermCat d'aquest àmbit, que era una terminologia que ens interessava tenir, perquè el nostre objectiu és donar a conèixer la terminologia catalana a tot el públic, no? I com més en tinguem, millor. Ens va arribar aquest vocabulari, vam veure que era un bon vocabulari, que era rigorós, i li vam proposar a la Marta de difondre'l a través de la nostra plataforma, que és el Cercaterm. I llavors nosaltres el vam acabar de revisar, amb la Marta el vam ampliar una mica més, vam publicar el vocabulari LGBT de la Marta, i el que em sembla molt interessant és que tots aquests anys la Marta ja ha anat treballant més i l'hem anat ampliant. Ara té 400 termes i ha passat de ser d'un vocabulari a ser un diccionari. Recordo que inicialment es deia lèsbic, gai, bisexual, transsexual. Vam canviar per transgènere, posteriorment per trans, d'acord amb l'evolució una mica d'aquesta paraula,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: i
7: sí.
6: Bé, ara té doncs 400 termes i a més és obert i l'anem ampliant.
7: Sí.
6: És una col·laboració, no, del TermCat amb altres professionals, sí. Difondre terminologia que no fem nosaltres directament, però que és una terminologia de qualitat i que nosaltres posem a disposició dels nostres usuaris.
5: I de Manlleus, com aneu? El món LGTBIQ+, veu molt de l'anglès?
6: Marta, jo no sé quina sensació tens tu. Jo crec que és veritat que bona part d'aquest vocabulari ens ve de l'anglès, especialment també als inicis, i jo crec que això és així perquè els primers moviments forts van sorgir als Estats Units i, per tant, molta terminologia històrica ens venia de l'anglès. Però jo diria que no és un cas de que hi hagi molts, molts manlleus. Hi ha influència de la terminologia anglesa, però sí que el que hem fet molt és allò que diem potser calcant, un calc és una traducció literal, que solen ser formes explicatives, que solen funcionar també bé en català, que solen tenir una certa internacionalitat, i per tant jo diria que no és un vocabulari especialment anglicitzat en el sentit del manlleu directe.
7: Clar,
6: no?
7: n'hi ha alguns de manlleus directes, però no predomina.
5: Per exemple, sortir de l'armari seria un d'aquests calcs?
6: Sí, segurament, segurament és un calc de l'anglès. Segurament
7: deies,
6: és un calc d'aquests emblemàtics de l'anglès, no? Sí, sí, sortir de l'armari, efectivament.
5: Una de les qüestions lingüísticament polèmiques són els gèneres no binaris. Ells, elles, ellis, vosaltres, amb les is, què tal? Com ho porteu?
6: Mira, nosaltres, com a TermCat, ens devem a la normativa que fixa l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, el masculí en català funciona com a genèric i encara més el masculí plural. No podem fer el plural
7: amb la i.
6: Exacte, ellis, perquè no és una forma normativa. Però, per exemple, hem evitat molt parlar dels transgèneres, les transgèneres, i sempre fem persona transgènere, persona homosexual. És a dir, una mica en aquest sentit, és a dir, que sí que estem, que som sensibles dins uns límits i dins els límits que ens marca la normativa.
5: I en aquesta constant evolució del diccionari, ara mateix, en què esteu treballant?
7: Justament l'altre dia parlàvem d'incloure el terme de persona gestant, no? Perquè ara hi tenim només dona gestant o mare gestant, doncs perquè també es reflecteix la realitat, doncs, que hi ha molts pares trans que es queden embarassats i que gesten el bebè i el pareixen.
6: Hi ha molta polèmica amb aquesta forma, perquè la gent, és a dir, no entén que es pugui dir persona gestant, perquè et diu, a veure, qui gesta és la mare, què vol dir això, persona gestant, no? Llavors, quan coneixes aquest col·lectiu i aquesta, la terminologia d'aquest àmbit, entens una mica tot això. Des del punt de vista del no binarisme de gènere, pot ser una persona que no se senti ben bé ni home ni dona, sinó de gènere, diguéssim, fluid, o que no s'identifiqui ben bé amb cap dels dos gèneres. I aquesta persona, si ha nascut biològicament dona, diguéssim, doncs té la capacitat de gestar. I per tant no se sentirà mare gestant, perquè si se sent home, doncs serà un home gestant o una persona gestant si no s'identifica com a home o com a dona.
5: Diríeu, doncs, que el diccionari LGTBIQ+ és un diccionari especialment ideològic?
6: És un diccionari, en certa manera, ideològic, també, com qualsevol. La ideologia és a tot arreu, no? I és a la societat i també és a la llengua i també és a la terminologia. Jo crec que en aquest àmbit especialment, perquè el fet que nosaltres en algun moment entrem en el diccionari persona no gestant, t'està posicionant ideològicament. Perquè hi ha persones, i per exemple dins l'àmbit del col·lectiu feminista, hi ha feministes que estan absolutament en contra d'això, no? I d'aquesta teoria del no binarisme de gènere, etc. És a dir, hi ha molta polèmica amb tot això. I per tant, evidentment hi ha ideologia, no? I nosaltres intentem recollir sempre els termes al màxim d'objectivament possible. Però això no treu que en el moment que nosaltres decidim incloure al diccionari la forma persona gestant, t'estàs significant, no? I bé, al final és una forma que existeix a la societat, no? A mi, jo hi puc estar d'acord o no, però existeix i se'n parla i per tant podem recollir-la.
5: Doncs anirem acabant, però abans ens queda una darrera pregunta. Marta, al final, quina nota et van posar pel vocabulari?
7: Em van posar un 9.
6: Ja, crec que s'ho valia, eh? Se'ls el mereixia el 9.
3: La pregunta TermCat.
5: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui volem saber com us relacioneu amb cadascun dels àmbits lingüístics que tracteu. Explica'ns-ho, si us plau.
8: Per nosaltres, és dir, en terminologia és imprescindible, és dir, ja, d'una banda, nosaltres que som molts lingüistes, però ha d'haver els especialistes. Seríem brindis al sol, doncs, que els lingüistes anéssim fent propostes sense saber quin ús té real. Per tant, sempre, qualsevol projecte que fem, qualsevol diccionari sobretot, intentem trobar aquells actors que ens semblen més representatius de l'àmbit, i a vegades fins i tot intentem que no siguin només el Principat, si és possible doncs, trobar també experts que siguin del País Valencià o de les Illes Balears, també ho tenim molt present, és a dir, i que hi hagi una varietat, eh? Vull dir que potser estàs fent una cosa doncs, d'esport, potser has d'anar a buscar doncs, els esportistes, però també, no ho sé, si té indumentària, doncs els que venen la roba, no sé com dir-t'ho, vull dir que estem parlant a vegades de diversos actors, és a dir, no quedar-nos només amb un vessant que ens podria donar un producte esbiaixat. També s'ha de trobar aquests equilibris quan treballes en àmbits d'especialitat. Potser hi ha una universitat

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral, Estat Generalitat, per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del Departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem alguns judicis apriorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats, seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic que aquest govern no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, a acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Hola, amb la policia?
5: Digue'm.
4: M'han robat, m'han robat!
5: Què t'han robat?
6: M'han robat el cor.
7: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
8: El meu ja me l'has robat, Mireia.
9: I m'he posat a pensar en tu.
10: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

Ràdio Montornès 91.2 FM. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: expressat satisfacció per aquest acord, la consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
1: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
2: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
0: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sonia Kerr.
3: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
0: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
3: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
0: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
3: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Panet.
4: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
0: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
0: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
5: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
0: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
9: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén

0: posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
3: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras, Mont.
1: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
4: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
5: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
6: Notícies en xarxa.
3: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
3: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
7: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
9: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
3: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
10: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
11: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que l'alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
10: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
3: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Sal. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
13: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
12: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: Justament el coordinador del campus Salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
14: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
16: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
15: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
17: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
3: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
18: Hola, bon dia, doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
19: Notícies en xarxa.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
21: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
20: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
17: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
3: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
17: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
22: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
17: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
3: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
17: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
3: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
0: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
19: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
23: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que som arqueologia, tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
19: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
3: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
24: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
25: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
24: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lyon. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
1: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
24: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer. El qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
4: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
24: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
5: Ahora encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
24: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
3: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
9: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
26: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
27: gràcies i fins la propera.
28: Moltes gràcies.
29: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
8: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
29: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
8: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
29: Premis Ràdio Associació.
8: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
30: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
31: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
30: Un impuls.
31: Un refugi.
30: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
31: I fer-se sentir.
30: Això és el que volem que sigui l'alenada.
31: Ens acompanyes?
32: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Propostes en xarxa.
33: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
10: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
11: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
3: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
12: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
13: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
3: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
12: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
3: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
12: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
14: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
3: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
12: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
3: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
24: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx amb un Libi per no baixar segona.
3: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
10: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
0: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
11: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
3: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
0: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
1: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
0: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
4: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
0: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
2: Notícies en xarxa.
3: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
3: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
5: Doncs l'expresident del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
13: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
5: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, n'és la portaveu.
7: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
5: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
5: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company a Martorell Televisió, Manel Gómez.
16: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
3: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
17: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
3: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
14: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
18: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Són 3:45. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
8: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
8: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
3: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
12: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials perquè que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
21: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
2: Notícies en xarxa.
3: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta
6: a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
3: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
15: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
10: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Perera.
23: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
24: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també altres espais doncs, que per nosaltres tenen un simbolisme.
23: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
3: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
12: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'€11,5 milions.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
25: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
26: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
27: Tot això, molt content de poder sobretot començar de zero, no? Un projecte perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
26: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
25: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
0: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
25: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa d'Erika Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontajau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Fraikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
1: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
25: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
4: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
5: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
4: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
25: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
3: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a

0: El pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Gracias.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Sí, en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja que Andic detingut avui per la mort del seu pare, una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: I la Global Sumut Flotilla ha informat el

Quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a La Intersecció. Què tal, com esteu? Nosaltres supercontents, contentes d'estar de nou amb vosaltres amb un nou programa que portem amb informació, divulgació i entreteniment. Com sempre, estarem en directe fins a les 6 en punt de la tarda aquí mateix a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Que ningú posi cap excusa perquè el cotxe, el mòbil, a casa, on sigui, podeu continuar escoltant el programa fins a les 6 i després us alliberem, però prometem que aquesta hora val molt la pena. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va el dimarts?
2: Molt bé, molt bé. Ja, no sé, amb ganes d'avançar en la setmana.
1: Ah, sí, jo he de dir que aquesta setmana se m'ha fet pitjor el dilluns que el dimarts, eh? Així que avui ja a tope. Estem ja amb piles carregades, setmana que ja comença. I a més, saps què acabo de caure? Que pot ser perquè ja diuen que ve l'estiu, eh?
2: Perquè aquesta setmana fa més caloreta, no?
1: Sí, i han dit que anem amb compte que, sobretot, clar, nosaltres aquí que estem més al nord del país, no tant, però la gent que està per Andalusia i pel centre de la península, que ve calor, calor de la bona. Així que si teniu una tarda aquesta setmana, potser, si encara no ho heu fet, ha arribat el moment de fer el canvi d'armari. No sé com ho veieu, però potser ha arribat el moment de fer-ho. I clar, jo espero que ja ningú dormi així molt tapat. Tu, Sergi, ja has fet el nòrdic o no?
2: Bueno, d'allò que tens per les cames, no? Allò que ni sí ni no, no? Però sí, sí, ve una mica de bona temperatura, a veure si... Que no comenci a arribar, però ja per quedar-se i no marxar mai.
1: Clar,
2: eh?
1: És una mica raro, perquè si ens arriba ja tanta calor, què ens esperarà el juliol? Bueno, haurem d'anar cada dia veient sí, com evoluciona tot. Doncs bé, avui estic molt contenta perquè tenim un programa supercomplet, parlarem d'un munt de coses, passarà per aquí, com sempre, col·laboradors, col·laboradores que ens faran la tarda superdivertida, així que no us moveu, que nosaltres comencem. Avui parlarem de futbol, concretament del torneig regional del Salit i Disfrutat.

0: aquest torneig que es fa a tots els Cruyff Courts de Catalunya. Aquí a Montornès en tenim un, ja és el quart cop que es fa, i tenim dos equips de Montornès que participen en aquesta fase del torneig. Si aconsegueixen, a més, guanya a la fase regional, on s'enfronten a nens i nenes d'escoles d'altres pobles, podran anar a la final nacional que se celebrarà a Igualada. Però la qüestió és que recordarem que aquest dia 23, dissabte, tindrem el torneig a Montornès Nord per tothom qui vulgui animar, i espero que els nostres nois i noies hagin estat entrenant i afrontin el dia amb ganes. Però no només parlem de futbol, sinó també de futbol sala, perquè l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala és una de les entitats esportives del poble que té una proposta per aquest estiu. De nou, han preparat un campus per al mes de juliol, sobretot des del 29 de juny fins al darrer dia de juliol. Han preparat un seguit d'activitats que es faran a la zona esportiva municipal. No només hi haurà futbol sala, hi haurà piscina, activitats, sortides, visites... I avui nosaltres parlarem amb el president de l'entitat, amb en Pepín Blé, perquè ens presenti tota aquesta oferta. Però a més dels esports, toca parlar d'altres activitats, ja una miqueta més culturals. I és que la biblioteca, en què ens queda del mes de maig, tenen activitats per persones adultes, que a vegades pensem que els contes o les activitats que es fan a la biblioteca només són per nens i nenes. Doncs no, també fan activitats adreçats a les persones adultes. I en queden dues encara per fer aquest mes de maig, i són les de les que avui parlarem. I parlant de propostes culturals, ens visitarà avui la Clàudia Fernández, que és la nostra experta en plans i en tradicions i tot allò que tingui a veure amb la cultura. Per això m'ha anomenat la secció Cultura Random. Doncs bé, avui m'ha dit que ens parlarà d'un pla gastronòmic per aquest cap de setmana.
1: Com sap la Clàudia que ens agrada aquí?
0: Home, i tant. El que passa és que és una hora complicadeta per parlar de menjar, perquè és l'hora de berenar.
1: Bueno,
0: però no passa
1: complicadeta
0: res.
1: No, potser, no sé...
0: Clar, per nosaltres, que estem aquí, no estem menjant.
1: Si els nostres oients fem venir més gana o...
0: Sí, un bon berenar.
1: Exacte.
0: Aneu preparar-lo perquè segur que amb la Clàudia us entrarà gana. I també acabarem avui amb un nou conte de la Xesca, tot i que podríem ficar un asterisc aquí de contes, perquè no ens explicarà un conte avui la Xesca. Atenció, ens explicarà 7.
1: Què dius? 7 contes?
0: 7 microcontes.
1: Però li ha reservat tot el programa per ella o no?
0: No, ja veureu que serà superràpid, hauré de parar molt l'orella perquè estarà una secció ràpida però intensa. Ja veureu, avui una secció diferent que ens proposa la nostra conta contes de la intersecció. Doncs veieu que tenim moltes coses i comencem sempre amb l'actualitat. Ens anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç ha engegat un procés de diagnosi per millorar la formació i l'ocupació al barri de Montornès Nord. En els darrers dies s'han fet dues trobades, una amb empreses per conèixer les seves necessitats i una altra amb persones usuàries del programa Treballa als Barris per escoltar les seves experiències i necessitats a l'hora de buscar feina i formar-se. Amb les dades recollides es volen promoure programes i polítiques ocupacionals i formatives més ajustades a la realitat social i empresarial de Montornès Nord. Aquest dijous tindrà lloc la penúltima sortida del programa Salut Pas a Pas. L'excursió d'aquesta setmana serà pel barri de Montornès Nord i acabarà a Camp Masferrer. A més, durant la jornada, l'instructor de ioga del Casal de Cultura, Fran Bassas, impartirà tècniques de mindfulness per fomentar una ment plena i saludable. El punt de trobada serà 9:45 del matí als Jardins de Natividad Llerzaplanes. La sortida, com sempre, tindrà una durada aproximada de 2 hores. El tècnic de salut pública, Marc Olàs, explica que aquestes sortides serveixen per conèixer l'entorn, però també els veïns i veïnes.
2: És molt maco, la veritat sigui dita, perquè et trobes de persones que, ja et dic, que o són de Montornès, o bé que han arribat, que són nouvinguts, en el sentit que porten 3-4 mesos visquent, i que necessiten conèixer una mica el territori, no només per conèixer, doncs, en aquest sentit, on està situat tal lloc, sinó també per conèixer les persones, no? Qui són, què fan, què deixen de fer, quina és la proposta que... a diària, on porten la canalla, en el cas que siguin encara pares de família, en el sentit aquest que els nanos vagin a escola, o benets, cinetes, que això és més, més típic, no?, que pot passar.
0: Les sortides són gratuïtes amb inscripció prèvia al correu salut.publica@montornès.cat, trucant al telèfon de l'Ajuntament o enviant un WhatsApp al 667-850-347. L'associació La Remensada celebrarà una nova edició del seu musical aquest dissabte. Com és habitual, l'espectacle començarà a les 6 de la tarda des de la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça de Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener del 1485. El musical va ser concebut per l'escriptor Xavier Bertran l'any 2014 i la música ha estat composada per Xavier Bauri. La direcció va a càrrec de l'actor i director ballesà Toni Figuera. Figuera ha declarat que hi haurà novetats, especialment pel que fa al muntatge escènic de les escenes.
3: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys.
0: La Remensada es podrà veure de manera totalment gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que ajuda cada escat, el Club Patí Montornès ha aconseguit 11 medalles a la fase prèvia del Trofeu Catalunya dels nivells de promoció 1, 2, 3 i 4. La competició s'ha celebrat aquest cap de setmana a Caldes d'Estrac. En total han estat 2 medalles d'or per Martina Moreno i Maria Rodríguez, 3 de plata per Clara Jiménez, Sara Guevara i Bet Benito i 6 de bronze per Elena Ferrer, Gaby Lozano, Elena Iglesias, Arlet Murcia, Iria Navarro i Berta Carrasco. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest cap de setmana Montornès acollirà la fase regional del torneig Salit i Disfrutat. Serà dissabte al Cruyff Court de la zona socioesportiva de Montornès Nord. En representació del nostre poble hi competiran los Tigres del Mugent, de l'escola Mugent, i les Manotes 2.0 de l'escola Camparera, els equips guanyadors de la fase local celebrada a l'abril. Els infants s'hauran d'enfrontar els millors equips de Terrassa, Badia del Vallès, Cerdanyola, Lloret de Mar i Banyoles. Aquest és el quart any que Montornès se suma a la iniciativa, promoguda per la Fundació Cruyff a tots els Cruyff Courts d'Europa. Durant la fase local, el regidor d'esports Ricardo Piris va afirmar que estava sent un esdeveniment amb molta emoció.
4: Això li dona vida, s'ho prenen molt seriosament, són partits de 10 minuts, però clar, són 10 minuts molt intensos i res, molt maco, no? Jo veure aquí al final és una emoció que al final la reps tu també, no? T'estàs aquí, estàs mirant el partit, veure qui guanya i qui no guanya, i és molt maco.
0: El torneig Salit i Disfrutat té com a valors troncals el respecte i el joc net entre jugadors i jugadores. A més, aquesta edició ha comptat amb una desena de joves provinents de les MASE, mesures alternatives a la sanció econòmica, que han participat en l'organització i la dinamització de l'esdeveniment com a Heroes. Escoltem el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
4: Hi ha fins i tot premis pels valors, no? Valors de joc net, de companyerisme. Al final, un dels objectius és això, els valors de l'esport, tothom els coneix i també tenim aquí uns joves que col·laboren, que venen d'un servei, bueno, que fan treballs comunitaris per la societat i també s'involucren i fan molt bona feina.
0: Una de les jugadores de les Malotes 2.0, les guanyadores de la jornada, és la Iria. Abans de disputar la final estava nerviosa, però tot i això va dir que gaudia de l'experiència.
5: Molt bé, estem molt contents, perquè ens hem passat molt bé i doncs, hem estat aquí entre tots i doncs bé. I doncs estem molt nerviosos per la final perquè no sabem si guanyarem o no. I he vingut a provar i a passar-m'ho bé. Hem quedat a la Pau Picasso, aquí a la plaça del poble, i doncs hem agafat pilotes i hem començat a jugar i estratègies i tot això.
0: Des de l'escola Mugent, la Rita ens va dir que li havia semblat molt divertit i que per preparar-se havia entrenat a l'escola.
5: Era molt divertit i molt emocionant perquè doncs, havies de córrer molt i doncs, jugar també amb nens d'altres escoles doncs, pots conèixer molta gent. A l'escola doncs, fèiem partits, al parc fèiem passes i una mica de tot.
0: Recordem que aquest dissabte els Tigres del Mugent de l'escola Mugent i les Malotes 2.0 de l'escola Camparera disputaran la fase regional del torneig Salit i Disfrutat al Cruyff Court del Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Els millors equips de la trobada es classificaran per la fase final, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada.

Fem una petita pausa pel que fa a l'actualitat de Montornès. De seguida anirem a parlar d'activitats a la biblioteca, però abans anem a escoltar una novetat musical. I ho fem amb una col·laboració, com intentem fer tots els dies. En aquest cas, entre Manuel Carrasco i La Puig, que es diu Canviar.

I per elaborar aquest disc 15, Malú ha treballat amb altres artistes com Pablo López, Vanessa Martín, Beret, Pablo Alborán. No vol dir que cantin en aquest disc, sinó que han col·laborat amb ella amb la creació musical i de les lletres, com aquesta que estem escoltant en aquesta cançó, que es titula El Intento i que ha estat escrita per Pablo Alborán.

pena. I acabem el repàs del Nudis de Malú, que no sé vosaltres, però jo penso que sona molt bé aquest disc on ella ha volgut encara mirar-se més cap endins i ser ella mateixa. Amb la primera cançó que ens va presentar de l'àlbum, 15, recordem que ja teniu disponible les plataformes, aquesta cançó és Todo sabe a ti.

0: Avui toca secció de cultura random i això vol dir que tenim ja amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
1: Bona tarda, Mireia, com estàs?
0: Doncs molt bé, i tu què tal?
1: Molt bé, molt contenta. Jo, és que quan no plou jo estic feliç. Llavors, com avui si no plou, feliç també.
0: Molt bé, a més que diuen que ja ve la calor, eh?
1: Ai, sí, perquè jo ja havia fet el canvi d'armari i aquesta setmana passada que va tornar a fer fred jo pensava, de debò, he de buscar un jersei, estàs segura?
0: Bueno,
1: no
0: pues
1: ho he portat gaire bé.
0: No, normal, normal. Bueno, doncs, a veure, Clàudia, en aquesta secció de cultura random on hi cap de tot, què és el que hi cap avui?
1: Doncs, com la gastronomia és una cosa molt cultural, molt d'aquí, molt de parlar, o sigui, per mi la gastronomia és una cosa que identifica la persona, la comunitat. A mi m'agrada molt menjar,
0: i
1: la
0: ja
1: veritat.
0: Està.
1: I a més, si és bueno, bonito i barato, com a mi m'agrada tot, doncs molt millor. Així que porto un pla que si algú no ha organitzat aquest cap de setmana vinent i diu, ai, mira, diumenge tinc ocupat però dissabte no, o al revés, cap problema perquè us porto un plan perfecte que comença el divendres i acaba dilluns. No
0: vinga. Vinga, doncs ja sabeu que trobem una estoneta per passar-nos i si parla de menjar, més que més. Què és, Clàudia?
1: Exacte. Farem les oïdes, estiguem atents i atentes perquè amb un cop de tren ens plantem al poble espanyol, que a més és un lloc preciós per anar, i de manera totalment gratuïta ens podem plantar al Croqueta Crash Festival.
0: Que m'encanta, és que... Oh, ho tenia a la meva llista,
1: clar.
0: O sigui, em ve superfenomenal que ens parlis d'això perquè volia buscar informació i mireu, la informació ha vingut a mi.
1: Doncs aquí estic jo per explicar-te tots els detalls que he trobat. Resulta que l'any passat es va fer a Sevilla i aquest cop es farà per primer cop un festival dedicat a la croqueta a Barcelona, torno a dir, en un entorn tan meravellós com és el poble espanyol, que per mi té una cosa així com màgica. I bàsicament són 4 dies dedicats a la croqueta, però a més no és com anar a un restaurant, vaig, em demano una croqueta. No, no, no, no, no. Tenim música en directe, concerts acústics, tenim sessions de DJ, tenim tallers i tot al voltant de 7 restaurants, que ara us els diré, si voleu, i en total són 7 restaurants amb 14 varietats de croquetes diferents.
0: Quina
1: cada
0: gana!
1: Porta... Sí. Cada restaurant porta dues croquetes diferents i, a més, una tapa. Llavors, per exemple, us dic ràpidament 4 o 5 que m'han semblat interessants.
0: Clar, perquè... Perdona, que t'interrompi. Clàudia, has dit que és gratuït, sí, sí. Entenem que l'entrada, no?, que no hem de pagar per accedir a festivals, que hi ha vegades que sí, no?, que has de pagar una petita entrada. Aquí no, i entenc que hi ha que després tu consumeixes, pagues per allò que vols consumir, no?
1: Exacte. De fet, hi ha diversos tipus d'entrades.
0: Ah, vale, perquè ja havia escoltat això, algo, que tenies por ahí alguna entrada, no sé què, i dic, vamos a ver.
1: Sí. L'entrada rasa és gratuïta, que et dona accés allà, i si tu et vols menjar una croqueta, doncs pagues la croqueta. Si te'n vols menjar 3, doncs pagues 3. I tot el que vulguis consumir, de beguda, el que sigui, doncs ho vas pagant com si fos en un bar o en un restaurant normal. Després hi ha una opció que és en menú, que costa 5 euros i que tu pagues l'entrada i a més t'entra una beguda. O la que entra beguda i crec que eren 5 o 6 croquetes és l'entrada amb menú, és a dir, tenim entrada amb beguda, que són 5 euros, entrada amb beguda i menjar, que són 9 euros, i finalment tenim algunes que ja són més cares, que poden arribar fins als 30 euros, que inclouen tallers.
0: Però,
1: depèn de l'hora que anem, clar, si vas després de dinar, potser dius, mira, jo pago gratis i allà si tinc entull d'alguna cosa,
0: clar,
1: doncs ja me'l menjo.
0: Em menjo una croqueta. Però si dius que vas 5 euros a entrar i beguda, vol dir que la beguda deu estar cara, no? Perquè, si no...
1: Sí, clar, el tema és que els promotors o les empreses organitzadores, són la majoria són de begudes, llavors m'imagino que aquí ja entra això, però sí, tenim... Aviam, mira, l'entrada en beguda inclou l'accés al festival més refresc, cervesa o aigua, més el got reutilitzable, més la visita al poble espanyol.
0: Ah, guai, guai.
1: Després, la menú inclou tot això més el refresc de... més la ració de croquetes, perdó. I llavors ja hi han les altres que van pujant... també tenim, depèn de quin taller tris, doncs és més car, més econòmic. I en tot cas, crec que si vaig, seguint la regla de les tres Bs, aniré a l'econòmica i llavors ja decidiré què em ve de gust consumir.
0: Clar, allà ja decidim què fem, no? Guai, guai.
1: Exacte.
0: Doncs home, pinta molt bé. Vinga, a veure, sí, perquè t'he interromput i jo m'he quedat també amb ganes de saber, és que tinc moltes preguntes, clar, què hi trobarem aquí?
1: No passa res, clar, per això estem, no passa res, pots tallar tantes vegades com vulguis. Mira, per una banda tenim, per exemple, croqueta de pollastre a l'as amb salsa, mostassa i mel, que a mi m'encanta aquesta salsa, he de dir.
0: Bona combinació.
1: Després tenim, per exemple, croqueta de sípia i all i oli, croqueta de gamba vermella, croqueta de xuletó, croqueta de bolet...
0: M'havia emocionat perquè, escolta, i pensava que anaves a dir xocolata.
1: Sí, no... Sí, no, i et diré per què.
0: A veure.
1: Només he llegit res, ni la meitat de les croquetes que estan en, que s'estan oferint, d'acord? Però, a més, ja que us he dit que hi ha concerts, música en viu, també hi haurà activitats per totes les edats. I és que un dels tallers es diu Cake Pops, que és per fer croquetes dolces.
0: Nyam.
1: Que, entre tu i jo, Mireia... Aquí posa taller infantil, però aquí no li va gustar una croqueta dulce.
0: Per què? Perquè les coses divertides són per nens només, no? Jo volia menjar-me una croqueta de galeta.
1: L'edat és un número i aquí no posa edat mínima ni edat màxima. Per tant, si a tu t'agrada, això sí, l'activitat dura 45 minuts i són 15 euros. Per tant, si algú... Jo la meva recomanació és... Ens mirem la web abans, que és croquetacrash.com. Mirem exactament si algun dels tallers ens interessen i, a més, ens coincideix per horari que hi podem anar. I llavors sí que potser pagant un tiquet una mica més car ens estalviem haver de pagar això després, a part.
0: Clar, clar. Consellet de la Clàudia.
1: Exacte. Un xiqui tip. Tenim croquetes, taller de fer croquetes gourmet. Un taller organitzat per Sant Miguel, que és un tast de cerveses. Després tenim un taller d'arquitectura d'aperitius.
0: Això ja. Sí, m'he quedat callada perquè... Espera, que estic jo pensant. Arquitectura d'aperitius?
1: Li han posat molta poesia perquè aquestes coses sempre venen, eh? Però bàsicament t'ensenyen a fer gildes, a fer això, ostres, t'ensenyen a obrir ostres de forma segura, coses així que dius, ui, mira, quan tingui convidats això quedarà bé a la taula.
0: Sí. Genial. Sí. Molt bé,
1: I llavors
0: doncs...
1: hi ha un altre taller de còctels.
0: Ah, molt bé, beguda tampoc hi falta. Déu-n'hi-do.
1: Exacte.
0: I només ens has dit res, quatre croquetes, perquè n'has dit que hi havia com 30, no?
1: Exacte. No, tenim 14 croquetes i, a més, tinc tapes a part.
0: Ah. Ja, bueno, 14
1: no
0: croquetes...
1: Res. Ara 14, l'any tinc 14 més. 14 croquetes és un bon àpat, eh?
0: Home, i que a més que no sabem els tamanys, però jo he vist croquetes i croquetes, eh? Que hi ha cadascuna que no és una mossegada.
1: No. I aquí, per les fotos, semblen força generoses.
0: Molt bé.
1: Ara bé, obrim... una finestreta per la gent que digui ai, vale, però clar, amb els nens no sé si anar-hi o no, o uf, és que justament ara mateix totes les meves amigues o amics o tal no poden anar, a mi m'agradaria anar-hi però no puc. No passa res. Els organitzadors d'aquest festival s'han mirat totes les opcions i porten unes activitats que a mi m'han semblat brutals. Així que te les explico ara mateix.
0: Vinga, va, fem una repassada ràpida.
1: Exacte. Com a activitats infantils tenim doncs, una zona de pinta i colorea, activitats, jocs de fusta gegants i un taller de fer bombolles de sabó. I la part que més m'agrada, i per això l'he deixat per al final, és un croquesitas.
0: Com?
1: Tu vas... Croquesitas, sí, sí, això com t'ho dic. Tu vas sol o sola, no tens ningú amb quina, i hi ha una activitat creada per fer match allà amb alguna altra persona que s'apunti en un ambient distès, amb croquetes, on el tema de conversa no et faltarà. Suposo, pel que estic entenent, que tu t'apuntes allà i en un moment donat comença l'activitat i dius, pues venga, a ver con quién me siento.
0: M'encanta.
1: No? I tens allà una cita on no has de triar el menú perquè ja tens les croquetes allà a l'abast.
0: M'encanta, que brutal. O sigui, és que, home, que no li falta detall a aquest festival.
1: Jo conec a més d'una persona enamorada de les croquetes que penso seria molt èpic que si algun dia aquesta persona es casa o tal... jo pogués dir el casament, és que es van conèixer menjant croquetes, senyores i senyors.
0: Seria brutal, brutal.
1: Com a anècdota,
0: home, meravellós.
1: Com a anècdota, em sembla increïble.
0: Molt millor que Tinder. Ai, exacte. Clàudia, i doncs... per... sí, digues, digues.
1: Bueno, per qui digui, ai, mira, jo, és que a mi això al final em costarà una pasta perquè sóc una golafra i me les menjaré totes, no passa res. Perquè si completes un passaport de croquetes i poses el segell dels 7 restaurants, doncs entres a un sorteig molt especial i sorpresa, del qual no han donat detalls, però escolta, és un al·licient. Ja que et gastes els diners, almenys que puguis guanyar alguna cosa, oi?
0: Home, home, doncs tu diràs, hi ha més d'una d'una persona que farà això, segur.
1: I no mirem a ningú, oi?
0: Sí, sí, re. Bé, doncs, Clàudia, moltes gràcies per, aquest, per aquesta secció, tot i que ens has deixat ara mateix amb molta gana, però m'ha agradat molt. Com has dit que es deia el festival?
1: Croqueta Crush, amb U, Crush,
0: sí.
1: Festival, al poble espanyol. I la web es diu així tal qual, també.
0: Genial, doncs farem una ullada i a veure...
1: Allà trobareu els horaris i tot plegat.
0: Perfecte. Doncs ara mirarem quan acabem el programa a veure què, però jo crec que hi caurà alguna croqueta aquest cap de setmana, eh? Clàudia, moltes gràcies
1: jo
0: per haver estat.
1: Segur.
0: Seguríssim. Aquesta de mel i mostassa ja ens ha quedat clar que sí. Ja ens explicaràs, eh? Es faràs review. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: I t'esperem d'aquí un parell de setmanetes.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, adéu.

I encara queden uns minuts per arribar a les 6 i poder berenar, però anem a passar aquests minutets que ens queden el millor possible. I fem escoltant el més nou d'Olivia Rodrigo. De seguida anirem amb l'altra secció avui de la tarda en Conte Sentit. Però abans anem a escoltar el més nou de la cantant Drop Dead.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I avui és dia de contes aquí a La Intersecció, tot i que normalment la Xesca Uller, que és la nostra conta contes de referència, ens porta una història, un conte o una llegenda, avui canvia. I en comptes de portar-nos una sola història, ens porta vàries, això sí, en un altre format. Avui escoltarem microcontes.
2: I avui us explicaré 7 contes. Sí, sí, 7 contes. I potser serà una de les narracions més curtes. I és que no seran uns contes normals o uns contes habituals, no. Avui us narraré 7 contes mínims o microcontes, que són narracions molt, molt breus que expliquen una història en poques paraules. Els microcontes sorprenen, emocionen i fan pensar. Va obrir la carta. Era la seva lletra. El robot va aprendre a mentir. Aquell dia va començar a semblar humà. Cada nit sentia passos al pis de dalt, però ella vivia a l'últim pis. Va apagar el mòbil per descansar. Feia anys que ningú el trucava. La màquina del temps funcionava només cap endavant. Vaig créixer i ella es va anar fent petita. Al seu davantal encara hi havia farina, però feia mesos que no cuinava.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs, en aquests microcontes que ens han deixat pensant, haurem de marxar. Això sí, jo sé que us heu quedat amb ganes de més de tornar-lo a escoltar. Avui a les 10 ho podreu tornar a fer aquí mateix a Ràdio Montornès, a Ràdio Montornès, a ràdio.montornès.cat, volia dir, a 90.2 de l'FM, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele ho podreu fer al territori nocturn a les 10. Però a partir de demà ja podreu recuperar les seccions, tot el programa, a la ràdio La Carta, per buscar i remenar i tornar a escoltar quan vosaltres vulgueu aquell contingut més concret, o fins i tot descarregar-lo i portar-lo al mòbil. Avui hem parlat del Jorge Martínez, de les activitats d'adults que ens queden aquest mes de maig a la biblioteca, també d'en campus d'estiu de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, del torneig Elit i Disfrutat, que tenim la fase regional dissabte aquí mateix a Montornès, i també ens han provat propostes molt xules, com aquest Croqueta Creix Festival que ens explicava la Clàudia, que hem acabat ja amb la boca així, amb gust gairebé de croqueta, tot i que haurem d'esperar almenys fins divendres. De nou, com us deia, això aquesta nit i a partir de demà a la ràdio La Carta. Però demà tornarem amb més informació aquí a La Intersecció. Tindrem l'estiu jove que es presenta ara a les 6 a l'Sputnik. També parlarem de la remansada més en concret. Podrem escoltar actors, actrius i saber quines altres novetats o com es planteja aquesta nova edició al seu director. I també tindrem una nova entrevista del nostre company, del Miquel Zafra, que estarà amb nosaltres, i una nova entrevista musical amb un nou single per conèixer altres artistes d'aquí del territori. Esperem que hagueu gaudit del programa, que passeu una molt bona tarda de dimarts, i Sergi, demà a les 5, que ningú s'ho perdi.
3: Oh, i tant, aquí estarem puntuals.
1: Molt bé, així m'agrada. Que vagi molt bé i fins demà.
3: Fins demà, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Melma Saiz.
4: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
2: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Però això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
4: 91.2 FM.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club, ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato. Per exemple, una que es diu L'animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
2: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

Una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient «Vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas». Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: «Hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells». Doncs sí, efectivament, i a més coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys. I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Suite.

0: 카워.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano.
3: Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. Jo afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Ontel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent.

0: Against the Wind.
1: Against the Wind.
2: I'm still running against the wind.
0: Contra el vent.
1: Against the Wind.
0: Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump, estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
5: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia allò, el servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte, m'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què, de desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. El gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Why? Una cançó Why, en la que Gilbert O'Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Com ven i barca nova, no, que va i torna, vull dir, va i viene, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc.
1: Like
0: un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques, en fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Boney M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallveda, Cerdanya, que Boney M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut als Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La CGT considera insuficient la nova proposta del Departament d'Educació per intentar desencallar el conflicte amb els docents. Laura Jané, la secretària general, ha afirmat, però, que el sindicat assistirà a la mesa convocada per demà dimecres per responsabilitat social i per continuar negociant. En una primera valoració, el sindicat creu que els 708 professors nous que planteja el govern no signifiquen una reducció real de les ràtios. Pel que fa al sou, afirma que l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT ja està caduc per l'increment anual del cost de la vida. I el govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen dels comuns, en qui mantenen una reunió aquesta tarda. Consideren els comuns que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, i volen destinar 2.500 milions d'euros a habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jessica Calviat, serà determinant per dir sí als pressupostos. A més, Calviat ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners precisament per a educació.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: I des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
3: Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
1: I el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% de l'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara és del 85%. Actualment el tram entre Tarragona i Sant Vicenç hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial amb la posada en marxa del tercer fil passarà a 224 circulacions. I la música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic amb la desena edició del So de les Cases del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada i 111.000 places gratuïtes.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

la matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia. Aquesta setmana inaugurem una doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. La Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són, ja trigaves. Són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina,

0: encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. Mm-hmm. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no? Que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: Comencem el Portes de Trella d'avui amb aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno. No, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar, fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar al 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van prendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a entornar.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita, 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen de la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí.
0: Està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem a Thatcher. De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic, es van produir profuns canvis en l'economia argentina, que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox, amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per favor, nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa també de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el proceso de reorganización no, nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salit medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: Ja, i tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganización nacional. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada. Ja
1: perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdó.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà, saps?
1: També... Sí, sí. Vas a fer... Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. I ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió a més va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars.
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les ulles. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars, bueno, nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi.
1: Consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi. Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarca per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: S'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken!
2: Ja és una broma el propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar-nos normals. Bueno, en fi, una altra estació balenera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina es reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O
1: sigui, què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
2: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. O sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn a Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? El 24 de març el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar,
1: T'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt gran, feia molta por. Sí, sí.
0: Quan va girar ser el seu marit.
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, 14... va obrir-se, van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls!
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat no? De l'ensurt.
2: No. Només cal preguntar-li als miners.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir, estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant dels serveis d'informació i seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics,
1: no ens
0: que
1: oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas contra l'Argentina. No?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80, les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Que esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ella al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a anell dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: Mira, el Leeds, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leeds, tírale.
1: Tírale. Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale, sí.
1: Tírale a la Malvina, tírale.
0: Tírale a la Malvina. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar ho havia analitzat, no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia. I amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, de les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant, allà on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify i tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha desempascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai.
2: Bueno, o sigui, sense que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema. Vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, eh? I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio. Un plan per... Allà el Videla, saps? Tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats. Quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaire les carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quant ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga, va.
0: Que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Haig, Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé. Els francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte. Bueno, clar, ja he dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Port Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge. No? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins, clar. Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Port Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop, i a l'entrada de les portes i van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Toret a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
6: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència, possiblement, en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
5: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Emily Saunders, Island Sun, Omnimotion, Sarah Coleman, entre molts altres. Comencem i el tema que obre la selecció a Spy d'avui és Get It de Walter Ollio and Villanuit. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.

0: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les quatre demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Elles són al capdavant com a presidenta Laura Abad, però també com a vicepresidenta Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona d'ençà en declaracions al Coblejant.
1: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no? A començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la Junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
0: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
1: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030 i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no? de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
0: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitar i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Match va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme, i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre as i bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits. I també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Amuni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Amuni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Colla en el desè aniversari de la seva mort. Dona, de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la copla La Principal del Llobregat.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, a Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'Anna Abad, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava Anna Abad. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots s'aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu punts lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, jo em vaig inventar una pel·lícula de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Abad, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la cobla la principal de Tarragona. La mateixa compositora Anna Abad va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius d'Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'Anna Abad, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

ajutin. Mics, rellotge i llargs.

Caminem de costat.

Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació, perquè parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i, com a novetat, enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. Hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: doblejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Doblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva cobla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones, i és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte presentat, Francesc Pujol i la sonoritat del noucentisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Abat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Assumpción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien, de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Abat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: coplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la 1 Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10 concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la copla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2:00 PM, ballada a l'Ella amb la copla, la principal de Llobregat, i a la 1:00 PM, ballada a Cervià de les Garrigues amb la copla Tàrrega. També a 5:45 PM, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la copla, la principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6:00 PM, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les coples Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6:00 PM i a les 11:00 PM amb la copla Reus Jove. I a les 7:00 PM, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Copla. També dissabte que ve a les 8:00 PM, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:50 PM, ballada a Riudellots de la Selva amb la principal de Banyoles. Passem a diumenge, 24. Perquè a 2:11 PM i a 2:05 PM, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les coples Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11:00 PM, ballada a la Massana amb la copla Ciutat de Manresa. I també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reus Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11:00 PM i a 4:45 PM de la tarda. També a 11:45 PM, la principal del Llobregat serà el Pla de la Catedral, i a 12:50 PM, Bescanó, la principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reus Jove a Reus, a 12:50 PM, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12:00 PM, plec del Cargol a Lleida, amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12:00 PM, ballada a Palamós amb la Baix Empordà, i també diumenge que ve, festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera, amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1:00 PM del migdia. També a la mateixa hora, Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers, i també a les 6:00 PM de la tarda de diumenge que ve, ballada de Festa Major a Montcada i Reixac amb la Copla Sabadell. També diumenge a 2:50 PM, ballada de a Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 7:00 PM, ballada a Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 PM de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les coples Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7:00 PM de la tarda, amb la copla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les coples La Principal de Llobregat i Els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues coples. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any, passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferrando. Guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Copla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan dedicades, titulades, a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, del País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: en Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Qui fa el que pot no està obligat a més. S'ha de fer el que es pot, i només. No es pot exigir més a qui ja treballa i no demanar coses impossibles. Qui fa el que pot no està obligat a més.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui festeja no fredeja. Això vol dir, lògicament, que qui festeja no passa fred. Qui festeja toca calent. Ja ho sabeu, millor tenir un bon contacte i estar ben escalfadet, i sobretot ara que s'apropa l'hivern. Qui festeja no fredeja.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui la fa, la paga. Tothom és responsable dels seus fets, i qui obra malament és castigat. Les dolenteries es paguen. La vida sempre passa factura. La cabra pels seus pecats porta els genolls pelats. I sí, qui la fa la paga, encara que de vegades la fa i no la paga. Però bueno, això ja són coses de la vida.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Qui mama engreixa. Vol dir que qui obté beneficis o favors aconsegueixen un bon guany. La qüestió és que vinguin i cal aprofitar les ocasions. També hi ha aquella expressió de no deixar anar la mamella. Té alguna semblança? I pensem una mica. Qui mama, engreixa.
1: Dites, refranys i adagis.
2: Qui molt abraça, poc estreny. Es diu d'una persona que té moltes coses entre les mans i no li surten prou bé perquè no les pot atendre. Qui molt abraça, té cap de carbassa. Qui vol fer moltes coses no en fa cap profitosa. Qui moltes tecles toca, poques en fa sonar bé. Bueno, menys en el cas dels pianistes. Si són virtuosos, totes les tecles les toquen perfectament.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a La Intersecció. Què tal, com esteu? Nosaltres supercontents, contentes d'estar de nou amb vosaltres amb un nou programa que portem amb informació, divulgació i entreteniment. Com sempre, estarem en directe fins a les 6 en punt de la tarda aquí mateix a Ràdio Montornès, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele. Que ningú posi cap excusa perquè el cotxe, el mòbil, a casa, on sigui, podeu continuar escoltant el programa fins a les 6 i després us alliberem, però prometem que aquesta hora val molt la pena. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com va el dimarts?
2: Molt bé, molt bé. Ja, no sé, amb ganes d'avançar en la setmana.
1: Ah, sí, jo he de dir que aquesta setmana se m'ha fet pitjor el dilluns que el dimarts, eh? Així que avui ja a tope. Estem ja amb piles carregades, setmana que ja comença. I a més, saps què acabo de caure? Que pot ser perquè ja diuen que ve l'estiu, eh?
2: Perquè aquesta setmana fa més caloreta, no?
1: Sí, i han dit que anem amb compte que, sobretot, clar, nosaltres aquí que estem més al nord del país, no tant, però la gent que està per Andalusia i pel centre de la península, que ve calor, calor de la bona. Així que si teniu una tarda aquesta setmana, potser, si encara no ho heu fet, ha arribat el moment de fer el canvi d'armari. No sé com ho veieu, però potser ha arribat el moment de fer-ho. I clar, jo espero que ja ningú dormi així molt tapat. Tu, Sergi, has tret el nòrdic o no?
2: Bueno, d'allò que tens per les cames, no? Allò que ni sí ni no, no? Però sí, sí, ve una mica de bona temperatura, a veure si... Que no comenci a arribar, però ja per quedar-se i no marxar mai.
1: Clar,
2: eh?
1: És una mica raro, perquè si ens arriba ja tanta calor, que ens esperarà el juliol? Bueno... Haurem d'anar cada
2: paciència.
1: Dia veient sí, com evoluciona tot. Doncs bé, avui estic molt contenta perquè tenim un programa supercomplet, parlarem d'un munt de coses, passarà per aquí, com sempre, col·laboradors, col·laboradores que ens faran la tarda superdivertida, així que no us moveu, que nosaltres comencem.

0: regional, on s'enfronten a nens i nenes d'escoles d'altres pobles, podran anar a la final nacional que se celebrarà a Igualada. Però la qüestió és que recordarem que aquest dia 23, dissabte, tindrem el torneig amb un torneig nord per tothom qui vulgui animar i espero que els nostres nois i noies hagin estat entrenant i afrontin el dia amb ganes. Però no només parlem de futbol, sinó també de futbol sala, perquè l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala és una de les entitats esportives del poble que té una proposta per aquest estiu. De nou, han preparat un campus per al mes de juliol, sobretot des del 29 de juny fins al darrer dia de juliol. Han preparat un seguit d'activitats que es faran a la zona esportiva municipal. No només hi haurà futbol sala, hi haurà piscina, activitats, sortides, visites... I avui nosaltres parlarem amb el president de l'entitat, amb en Pepín Blé, perquè ens presenti tota aquesta oferta. Però a més dels esports, toca parlar d'altres activitats, ja una miqueta més culturals. I és que la biblioteca, que ens queda del mes de maig, tenen activitats per persones adultes. Que a vegades pensem que els contes o les activitats que es fan a la biblioteca només són per nens i nenes. Doncs no, també fan activitats adreçats a les persones adultes. I en queden dues encara per fer aquest mes de maig i són les de les que avui parlarem. I parlant de propostes culturals, ens visitarà avui la Clàudia Fernández, que és la nostra experta en plans i en tradicions i tot allò que tingui a veure amb la cultura. Per això m'ha anomenat la secció Cultura Random. Doncs bé, avui m'ha dit que ens parlarà d'un pla gastronòmic per aquest cap de setmana.
1: Com sap la Clàudia que ens agrada aquí?
0: Home, i tant. El que passa és que és una hora complicadeta per parlar de menjar, perquè és l'hora de berenar.
1: Bueno,
0: no
1: complicadeta, no? Potser, no sé...
0: Clar, per nosaltres, que estem aquí, no estem menjant.
1: Si els nostres oients fem venir més gana o...
0: Sí, un bon berenar.
1: Exacte.
0: Aneu preparar-lo perquè segur que amb la Clàudia us entrarà gana. I també acabarem avui amb un nou conte de la Xesca, tot i que podríem ficar un asterisc aquí de contes perquè no ens explicarà un conte avui la Xesca. Atenció, ens explicarà 7.
1: Què diu? 7 contes?
0: 7 microcontes.
1: Però li ha reservat tot el programa per ella o no?
0: No, ja veureu que serà superràpid, hauré de parar molt l'orella perquè serà una secció ràpida però intensa. Ja veureu, avui una secció diferent que ens proposa la nostra conta contes de la intersecció. Doncs veieu que tenim moltes coses i comencem sempre amb l'actualitat. Ens anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que el Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç ha engegat un procés de diagnosi per millorar la formació i l'ocupació al barri de Montornès Nord. En els darrers dies s'han fet dues trobades, una amb empreses per conèixer les seves necessitats i una altra amb persones usuàries del programa Treball als Barris per escoltar les seves experiències i necessitats a l'hora de buscar feina i formar-se. Amb les dades recollides es volen promoure programes i polítiques ocupacionals i formatives més ajustades a la realitat social i empresarial de Montornès Nord. Aquest dijous tindrà lloc la penúltima sortida del programa Salut Pas a Pas. L'excursió d'aquesta setmana serà pel barri de Montornès Nord i acabarà a Can Masferrer. A més, durant la jornada, l'instructor de ioga del Casal de Cultura, Fran Bassas, impartirà tècniques de mindfulness per fomentar una ment plena i saludable. El punt de trobada serà 9:45 del matí als jardins de Natividad Llerzaplanes. La sortida, com sempre, tindrà una durada aproximada de 2 hores. El tècnic de salut pública, Marc Olàs, explica que aquestes sortides serveixen per conèixer l'entorn, però també els veïns i veïnes.
2: És molt maco, la veritat, sigui dita, perquè et trobes de persones que, ja et dic, que o són de Montornès, o bé que han arribat, que són nouvinguts, en el sentit que porten 3-4 mesos visquent, i que necessiten conèixer una mica el territori, no només per conèixer, doncs, en aquest sentit, on està situat tal lloc, sinó també per conèixer les persones, no? Qui són, què fan, què deixen de fer, quina és la proposta que... a diària, on porten la canalla, en el cas que siguin encara pares de família, en el sentit aquest que els nanos vagin a escola, o bé nets i netes, que això és més típic, no?, que pot passar.
0: Les sortides són gratuïtes amb inscripció prèvia al correu salut.publica@montornès.cat, trucant al telèfon de l'Ajuntament o enviant un WhatsApp al 667 850 347.

0: L'associació La Remensada celebrarà una nova edició del seu musical aquest dissabte. Com és habitual, l'espectacle començarà a les 6 de la tarda des de la plaça dels Remenses i finalitzarà a la plaça de Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, que es va lliurar a Montornès el 4 de gener del 1485. El musical va ser concebut per l'escriptor Xavier Bertran l'any 2014 i la música ha estat composada per Xavier Bauri. La direcció va a càrrec de l'actor i director vallesà Toni Figuera. Figuera ha declarat que hi haurà novetats, especialment pel que fa al muntatge escènic de les escenes.
1: Hi ha canvis, hi ha sorpreses, sí. Com sempre passa a la Remensada, sempre hi ha intèrprets nous, gent que ve, gent que torna, gent que comença i fa per primera vegada la Remensada. Això ja sempre són canvis importants, vull dir que a l'hora de la veritat el repartiment sempre hi ha canvis. I després també és veritat que aquest any hem apostat per fer canvis importants en el muntatge escènic d'alguns actes. I realment hi ha actes que s'han canviat tot el moviment escènic, totes les escenes com estan plantejades, per buscar una mica més aquest dramatisme, per buscar més acció, per buscar que l'espectador visqui l'experiència una mica més forta, diguéssim, que altres anys.
0: La Remensada es podrà veure de manera totalment gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que ajuda que desca, el Club Patí Montornès ha aconseguit 11 medalles a la fase prèvia del Trofeu Catalunya dels nivells de promoció 1, 2, 3 i 4. La competició s'ha celebrat aquest cap de setmana a Caldes d'Estrac. En total han estat 2 medalles d'or per Martina Moreno i Maria Rodríguez, 3 de plata per Clara Jiménez, Sara Guevara i Ivette Benito i 6 de bronze per Elena Ferrer, Gaby Lozano, Elena Iglesias, Arlet Murcia, Iria Navarro i Berta Carrasco. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest cap de setmana Montornès acollirà la fase regional del torneig Salit i Disfrutat. Serà dissabte al Cruyff Court de la zona socioesportiva de Montornès Nord. En representació del nostre poble hi competiran los Tigres del Mugent, de l'escola Mugent, i les Manotes 2.0 de l'escola Camperera, els equips guanyadors de la fase local celebrada a l'abril. Els infants s'hauran d'afrontar els millors equips de Terrassa, Badia del Vallès, Cerdanyola, Lloret de Mar i Banyoles. Aquest és el quart any que Montornès se suma a la iniciativa, promoguda per la Fundació Cruyff a tots els Cruyff Courts d'Europa. Durant la fase local, el regidor d'Esports, Ricardo Piris, va afirmar que estava sent un esdeveniment amb molta emoció.
2: Això li dona vida, s'ho pren molt seriosament, són partits de 10 minuts, però clar, són 10 minuts molt intensos i res, molt maco, no? Jo veure aquí, al final, és una emoció que al final la reps tu també, no? T'estàs aquí, estàs mirant el partit, a veure qui guanya i qui no guanya, i és molt maco.
0: El torneig Salit i Disfrutat té com a valors troncals el respecte i el joc net entre jugadors i jugadores. A més, aquesta edició ha comptat amb una desena de joves provinents de les MASE, mesures alternatives a la sanció econòmica, que han participat en l'organització i la dinamització de l'esdeveniment com a Heroes. Escoltem el regidor d'Esports, Ricardo Piris.
2: Hi ha fins i tot premis pels valors, no? Valors de joc net, de companyerisme. Al final, un dels objectius és això, els valors de l'esport, tothom els coneix i també tenim aquí uns joves que col·laboren, que venen d'un servei, bueno, que fan treballs comunitaris per la societat i també s'involucren i fan molt bona feina.
0: Una de les jugadores de les Marotes 2.0, les guanyadores de la jornada, és la Iria. Abans de disputar la final estava nerviosa, però tot i això va dir que gaudia de l'experiència.
3: Molt bé, estem molt contents, perquè ens hem passat molt bé i doncs, hem estat aquí entre tots i doncs bé. I doncs estem molt nerviosos per la final perquè no sabem si guanyarem o no. I he vingut a provar i a passar-m'ho bé. Hem quedat a la Pau Picasso, aquí a la plaça del poble, i doncs hem agafat pilotes i hem començat a jugar i a estratègies i tot això.
0: Des de l'escola Mugent, la Rita ens va dir que li havia semblat molt divertit i que per preparar-se havia entrenat a l'escola.
4: Era molt divertit i molt emocionant perquè doncs havies de córrer molt i doncs jugar també amb nens d'altres escoles, doncs pots conèixer molta gent. A l'escola doncs fèiem partits, al parc fèiem passes i una mica de tot.
0: Recordem que aquest dissabte els Tigres del Mugent de l'Escola Mugent i les Malotes 2.0 de l'Escola Camparera disputaran la fase regional del torneig Salit i Disfrutat al Cruyff Court del Parc Socioesportiu de Montornès Nord. Els millors equips de la trobada es classificaran per la fase final, que tindrà lloc el 14 de juny a Igualada.

Fem una petita pausa pel que fa a l'actualitat de Montornès. De seguida anirem a parlar d'activitats a la biblioteca, però abans anem a escoltar una novetat musical. I ho fem amb una col·laboració, com intentem fer tots els dies. En aquest cas, entra Manuel Carrasco i La Puig, que es diu Canviar.

I per elaborar aquest disc, 15, Malú ha treballat amb altres artistes com Pablo López, Vanessa Martín, Beret, Pablo Alborán. No vol dir que cantin en aquest disc, sinó que han col·laborat amb ella amb la creació musical i de les lletres, com aquesta que estem escoltant en aquesta cançó, que es titula El Intento i que ha estat escrita per Pablo Alborán.

sin pena. I acabem el repàs del Nudis de Malú, que no sé vosaltres, però jo penso que sona molt bé aquest disc on ella ha volgut encara mirar-se més cap endins i ser ella mateixa. Amb la primera cançó que ens va presentar de l'àlbum, 15, recordem que ja teniu disponible les plataformes, aquesta cançó és Todo sabe a ti.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Avui toca secció de cultura random i això vol dir que tenim ja amb nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica la Clàudia Fernández. Molt bona tarda, Clàudia.
2: Bona tarda, Mireia, com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu què tal?
2: Molt bé, molt contenta. Jo és que quan no plou jo estic feliç. Llavors, com avui just no plou, feliç també.
1: Molt bé, a més que diuen que ja ve la calor, eh?
2: Ai, sí, perquè jo ja havia fet el canvi d'armari i aquesta setmana passada que va tornar a fer fred jo pensava, de debò, he de buscar un jersei, estàs segura?
1: Bueno,
2: no ho he portat gaire bé.
1: No, normal, normal. Bueno, doncs a veure, Clàudia, en aquesta secció de cultura random on hi cap de tot, què és el que hi cap avui?
2: Doncs com la gastronomia és una cosa molt cultural, molt d'aquí, molt de parlar, o sigui, per mi la gastronomia és una cosa que identifica la persona, la comunitat. A mi m'agrada molt menjar,
1: i
2: la
1: ja
2: veritat,
1: està.
2: I a més, si és bueno, bonito i barato, com a mi m'agrada tot, doncs molt millor. Així que porto un pla que si algú no ha organitzat aquest cap de setmana vinent i diu, ai, mira, diumenge tinc ocupat però dissabte no, o al revés, cap problema perquè us porto un pla perfecte que comença el divendres i acaba dilluns. No,
1: vinga. Vinga, doncs ja sabeu que trobem una estoneta per passar-nos i si parla de menjar, més que més. Què és, Clàudia?
2: Exacte. Farem les oïdes, estiguem atents i atentes perquè amb un cop de tren ens plantem al poble espanyol, que a més és un lloc preciós per anar, i de manera totalment gratuïta ens podem plantar al Croqueta Crash Festival.
1: Que m'encanta, és que... Ho tenia a la meva llista,
2: clar.
1: O sigui, em ve superfenomenal que ens parlis d'això perquè volia buscar informació i mireu, la informació ha vingut a mi.
2: Doncs aquí estic jo per explicar-te tots els detalls que he trobat. Resulta que l'any passat es va fer a Sevilla i aquest cop es farà per primer cop un festival dedicat a la croqueta a Barcelona, torno a dir, en un entorn tan meravellós com és el poble espanyol, que per mi té una cosa així com màgica. I bàsicament són 4 dies dedicats a la croqueta, però a més no és com anar a un restaurant, vaig, em demano una croqueta. No. Tenim música en directe, concerts acústics, tenim sessions de DJ, tenim tallers i tot al voltant de 7 restaurants, que ara us els diré, si voleu, i en total són 7 restaurants amb 14 varietats de croquetes diferents.
1: Quina gana.
2: Porta... Sí. Cada restaurant porta dues croquetes diferents i, a més, una tapa. Llavors, per exemple, us dic ràpidament 4 o 5 que m'han semblat interessants.
1: Clar, perquè... Perdona, que t'interrompi. Clàudia, has dit que és gratuït, entenem que l'entrada, no?, que no hem de pagar per accedir a festivals, que hi ha vegades que sí, no?, que has de pagar una petita entrada. Aquí no, i entenc que ja que després tu consumeixes, pagues per allò que vols consumir, no?
2: Exacte. De fet, hi ha diversos tipus d'entrades.
1: Ah, vale, perquè ja havia escoltat això, que tenies por ahí alguna entrada, no sé què, i dic, vamos a ver.
2: Sí. L'entrada rasa és gratuïta, que et dona accés allà, i si tu et vols menjar una croqueta, doncs pagues la croqueta. Si te'n vols menjar 3, doncs pagues 3. I tot el que vulguis consumir, de beguda, el que sigui, doncs ho vas pagant com si fos en un bar o en un restaurant normal. Després hi ha una opció que és en menú, que costa 5 euros i que tu pagues l'entrada i a més t'entra una beguda. O la que entra beguda i crec que eren 5 o 6 croquetes és l'entrada amb menú, és a dir, tenim entrada amb beguda, que són 5 euros, entrada amb beguda i menjar, que són 9 euros i... Finalment, tenim algunes que ja són més cares, que poden arribar fins als 30 euros, que inclouen tallers.
1: Però,
2: depèn de l'hora que anem, clar, si vas després a dinar, potser dius, mira, jo pago gratis i allà si tinc entull alguna cosa, clar, doncs ja me'l menjo.
1: Em menjo una croqueta. Però... Home, clar, però si dius que vas 5 euros a entrar i beguda, vol dir que la beguda deu estar cara, no? Perquè, si no...
2: Sí, sí, clar, el tema és que els promotors o les empreses organitzadores són, la majoria són de begudes, llavors m'imagino que aquí ja entra això, però sí, tenim, aviam, mira, l'entrada en beguda inclou l'accés al festival més refresc, cervesa o aigua, més el got reutilitzable, més la visita al poble espanyol.
1: Ah, guai, guai.
2: Després, la menú inclou tot això més el refresc de... més la ració de croquetes, perdó. I llavors ja hi ha les altres que van pujant, també tenim, depèn de quin taller tris, doncs és més car, més econòmic, i en tot cas crec que si vaig, seguint la regla de les 3 Bs, aniré a l'econòmica i llavors ja decidiré què em ve de gust consumir.
1: Clar, allà ja decidim què fem, no? Guai, guai.
2: Exacte.
1: Doncs home, pinta molt bé. Vinga, a veure, sí, perquè t'he interromput i jo m'he quedat també amb ganes de saber, és que tinc moltes preguntes, clar, que hi trobarem
2: aquí. No passa res, clar, per això estem, no passa res, pots tallar tantes vegades com vulguis. Mira, per una banda tenim, per exemple, croqueta de pollastre a l'as amb salsa, mostassa i mel, que a mi m'encanta aquesta salsa, he de dir.
1: Bona combinació.
2: Després tenim, per exemple, croqueta de sípia i alli oli. Croqueta de gamba vermella, croqueta de xuletó, croqueta de bolet...
1: M'havia emocionat perquè, escolta, i pensava que no has dit xocolata.
2: Sí, no, i et diré per què.
1: A veure...
2: Només he llegit, Reni, la meitat de les croquetes que estan en, que s'estan oferint, d'acord? Però, a més, ja que us he dit que hi ha concerts, música en viu... també hi haurà activitats per totes les edats. I és que un dels tallers es diu Cake Pops, que és per fer croquetes dolces.
1: Nyam.
2: Que entre tu i jo, Mireia, aquí posa taller infantil, però aquí no li va gustar una croqueta dulce.
1: Per què? Perquè les coses divertides són per nens només. No, jo volia menjar-me una croqueta de galeta.
2: L'edat és un número i aquí no posa edat mínima. N'hi ha de màxima. Per tant, si a tu t'agrada, això sí, l'activitat dura 45 minuts i són 15 euros. Per tant, si algú... Jo la meva recomanació és, ens mirem la web abans, que és croquetacrash.com, mirem exactament si algun dels tallers ens interessen i a més ens coincideix per horari que hi podem anar, i llavors sí que potser pagant un tiquet una mica més car... ens clar. Estalviem haver de pagar això després, a part.
1: Clar, clar. Consellet tenim... de la Clàudia.
2: Exacte. Un xiqui tip. Tenim croquetes, taller de fer croquetes gourmet. Un taller organitzat per Sant Miguel, que és un tast de cerveses.
1: Mm-hmm.
2: Després tenim un taller d'arquitectura d'aperitius.
1: Que això ja. O sigui, m'he quedat callada perquè m'he quedat com... Espera, que estic jo pensant. Arquitectura d'aperitius?
2: Li han posat molta poesia perquè aquestes coses sempre venen, eh? Però bàsicament t'ensenyen a fer gildes, a fer això, ostres, t'ensenyen a obrir ostres de forma segura... Coses així que dius, ui, mira, quan tingui convidats això quedarà bé a la taula.
1: Sí. Genial. Sí. Molt bé,
2: i llavors
1: doncs...
2: hi ha un altre taller de còctels.
1: Ah, molt bé, beguda tampoc hi falta. Déu-n'hi-do.
2: Exacte.
1: I només ens has dit res, 4 croquetes, perquè n'has dit que hi havia com 30, no?
2: Exacte, no, tenim 14 croquetes i a més,
1: m'he emocionat.
2: Tinc tapes a part.
1: Ah. Ja, bueno, 14
2: no
1: croquetes...
2: Res. Ara 14, l'any tinc 14 més. 14 croquetes és un bon àpat, eh?
1: Home, i que a més que no sabem els tamanys, però jo he vist croquetes i croquetes, eh? Que hi ha cadascuna que no és una mossegada.
2: No. I aquí, per les fotos, semblen força generoses.
1: Molt bé.
2: Ara bé, obrim una finestreta per la gent que digui ai, vale, però clar, amb els nens no sé si anar-hi o no, o és que justament ara mateix totes les meves amigues o amics o tal no poden anar, a mi m'agradaria anar-hi però no puc, no passa res. Els organitzadors d'aquest festival s'han mirat totes les opcions i porten unes activitats que a mi m'han semblat brutals. Així que te les explico ara mateix.
1: Vinga, va, fem una repassada ràpida.
2: Exacte. Com a activitats infantils tenim doncs, una zona de pintar i colorea, activitats en jocs de fusta gegants i un taller de fer bombolles de sabó. I la part que més m'agrada, i per això l'he deixat per al final, és un croquesitas.
1: Com?
2: Tu vas... Croquesitas, sí, sí, això com t'ho dic. Tu vas sol o sola, no tens ningú amb quina, i hi ha una activitat creada per fer match allà amb alguna altra persona que s'apunti en un ambient distès, amb croquetes, on el tema de conversa no et faltarà. Suposo, pel que estic entenent, que tu t'apuntes allà i en un moment donat comença l'activitat i dius, pues venga, a ver con quién me siento.
1: M'encanta.
2: No? I tens allà una cita on no has de triar el menú perquè ja tens les croquetes allà a l'abast.
1: M'encanta, que brutal. O sigui, és que, no li falta detall a aquest festival.
2: Jo conec a més d'una persona enamorada de les croquetes que penso seria molt èpic que si algun dia aquesta persona es casa o tal, jo pogués dir el casament és que es van conèixer menjant croquetes, senyores i senyors.
1: Seria brutal, brutal. Home, meravellós.
2: Com a anècdota, em sembla increïble.
1: Molt millor que Tinder. Ai, Clàudia, doncs... Per... Sí, digues, digues.
2: Bueno, per qui digui, ai, mira, jo, és que a mi això al final em costarà una pasta perquè sóc una golafra i me les menjaré totes, no passa res. Perquè si completes un passaport de croquetes i poses el segell dels 7 restaurants, doncs entres a un sorteig molt especial i sorpresa, del qual no han donat detalls, però escolta, és un al·licient, ja que et gastes els diners, almenys que puguis guanyar alguna cosa, oi?
1: Home, home, doncs pues tu diràs, hi ha més d'una d'una persona que farà això, segur.
2: I no mirem a ningú, oi?
1: Sí, sí, re, re. Bé, doncs, Clàudia, moltes gràcies per, aquest, per aquesta secció, tot i que ens has deixat ara mateix amb molta gana, però m'ha agradat molt. Com has dit que es deia el festival?
2: Croqueta Crush, amb U, Crush,
1: sí.
2: Festival, al poble espanyol. I la web es diu així tal qual, també.
1: Genial, doncs farem una ullada i a veure...
2: Allà trobareu els horaris i tot plegat.
1: Perfecte. Doncs ara mirarem, quan acabem el programa, a veure què, però jo crec que caurà alguna croqueta aquest cap de setmana, eh? Clàudia, moltes gràcies per haver estat.
2: Segur.
1: Seguríssim. Aquesta de mel i mostassa ja ens ha quedat clar que sí. Ja ens explicaràs, eh? Es faràs review. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: I t'esperem d'aquí un parell de setmanetes.
2: Moltes gràcies.
1: A tu, adéu.

I encara queden uns minuts per arribar a les 6 i poder berenar, però anem a passar aquests minutets que ens queden el millor possible i fem escoltant el més nou d'Olivia Rodrigo. De seguida anirem amb l'altra secció avui de la tarda amb Contrasentit, però abans anem a escoltar el més nou de la cantant Drop Dead.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I avui és dia de contes aquí a la intersecció, tot i que normalment la Xesca Oller, que és la nostra conta contes de referència, ens porta una història, un conte o una llegenda, avui canvia. I en comptes de portar-nos una sola història, ens porta vàries, això sí, en un altre format. Avui escoltarem microcontes.
2: I avui us explicaré 7 contes. Sí, sí, 7 contes. I potser serà una de les narracions més curtes. I és que no seran uns contes normals o uns contes habituals, no. Avui us narraré 7 contes mínims o microcontes, que són narracions molt, molt breus que expliquen una història en poques paraules. Els microcontes sorprenen, emocionen i fan pensar. Va obrir la carta. Era la seva lletra. El robot va aprendre a mentir. Aquell dia va començar a semblar humà. Cada nit sentia passos al pis de dalt, però ella vivia a l'últim pis. Va apagar el mòbil per descansar. Feia anys que ningú el trucava. La màquina del temps funcionava només cap endavant. Vaig créixer i ella es va anar fent petita. Al seu davantal encara hi havia farina, però feia mesos que no cuinava.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs, en aquests microcontes que ens han deixat pensant, haurem de marxar. Això sí, jo sé que us heu quedat amb ganes de més de tornar-lo a escoltar. Avui a les 10 ho podreu tornar a fer aquí mateix a Ràdio Montornès, a Ràdio Montornès, a ràdio.montornès.cat, volia dir, a 90.2 de l'FM, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de Ràdio Montornès de la tele ho podreu fer al territori nocturn a les 10, però a partir de demà ja podreu recuperar les seccions, tot el programa, a la ràdio La Carta, per buscar i remenar i tornar a escoltar quan vosaltres vulgueu aquell contingut més concret, o fins i tot descarregar-lo i portar-lo al mòbil. Avui hem parlat del Jorge Martínez, de les activitats d'adults que ens queden aquest mes de maig a la biblioteca, també d'en campus d'estiu de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, del torneig Salit i Disfrutat, que tenim la fase regional dissabte, aquí mateix, a Montornès, i també ens han provat propostes molt xules, com aquest Croqueta Creix Festival, que ens explicava la Clàudia, que hem acabat ja amb la boca així, amb gust gairebé de croqueta, tot i que haurem d'esperar almenys fins divendres. De nou, com us deia, això aquesta nit i a partir de demà a la ràdio La Carta. Però demà tornarem amb més informació aquí a la intersecció. Tindrem l'estiu jove que es presenta ara a les 6 a l'Sputnik. També parlarem de la remansada més en concret. Podrem escoltar actors, actrius i saber quines altres novetats o com es planteja aquesta nova edició al seu director. I també tindrem una nova entrevista del nostre company, del Miquel Zafra, que estarà amb nosaltres, i una nova entrevista musical amb un nou single per conèixer altres artistes d'aquí del territori. Esperem que hagueu gaudit del programa, que passeu una molt bona tarda de dimarts, i Sergi, demà a les 5, que ningú s'ho perdi.
3: Oh, i tant, aquí estarem puntuals.
1: Molt bé, així m'agrada. Que vagi molt bé i fins demà.
3: Fins demà, Mireia.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El plàtan. Or sembla, plàtan no és. Quina fruita és? El plàtan és molt apreciat per la seva aroma i dolçor, però a més de ser la resposta a una de les endevinalles més populars, el seu consum aporta molts beneficis a l'organisme. El plàtan és la fruita tropical procedent de la platanera, del gènere Musa paradisíaca. És originari del sud-est asiàtic i de la Índia, on a més de ser considerat un aliment saludable, era una ofrena per a les deïtats. Posteriorment, es va introduir a les costes del Mediterrani i va arribar a les Canàries, on el clima idoni va ajudar que fos el principal cultiu de plàtan per a la península. És una de les fruites més consumides arreu del món, perquè es pot pelar i transportar fàcilment i no requereix l'ús de coberts. A més, es pot trobar al mercat tot l'any. És allargat, de pell groga i polpa més blanquinosa, de sabor dolç pel seu contingut en hidrats de carboni, i tot i ser una fruita amb més calories, no engreixa pas. De fet, tot el contrari, perquè al contenir força fibra, sàcia i evita pics de glucosa a la sang. També és ric en potassi, interessant per a la retenció de líquids, per a la hipertensió i per evitar rampes. Finalment, és font d'altres vitamines i minerals com el magnesi, el fòsfor i els folats. Per totes les característiques esmentades, cal desterrar els mites que el plàtan engreixa, que no és apte per diabètics o que restreny. De fet, com més madur és el plàtan, més sucres conté i més interessant per a esportistes o per combatre la fatiga. I en canvi, com més verd, més ric en fibra prebiòtica que ajudarà en la regulació del trànsit intestinal. Per consumir-lo, el podeu fer cru qualsevol hora del dia, com a snack o com a postres, però també el podeu menjar deshidratat, ideal per endur a la muntanya, o per aportar dolçor a receptes de rebosteria. També en podeu fer gelats o batuts per a l'estiu, però ull, que els sucres seran més assimilables. Oblida't de la falsa creença que el plàtan engreixa i consumeix aquesta fruita dolça, deliciosa i pràctica quan més et vingui de gust.

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Hola, amb la policia?
3: Digue'm.
2: M'han robat, m'han robat!
3: Què t'han robat?
4: M'han robat el cor.
5: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
6: El meu ja me l'has robat, Mireia.
7: I m'he posat a pensar en tu.
8: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
9: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us parlarem de salut mental i concretament del model esglaonat d'atenció a la salut mental que s'està implementant ja fa uns anys des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodes. Hola.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodes, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
3: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
3: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport, PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
1: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
3: no,
1: esglaonat?
3: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional, i el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, tant per infantil juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
1: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
3: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
1: Amb el cinquè.
3: Sí.
1: Tota la resta serien atenció primària?
3: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
1: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar jo pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, a vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
3: Exacte, no? Sí, sí.
1: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
3: Exacte.
1: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no?, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
3: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
1: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
3: Sí.
1: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
3: Exacte. El segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
1: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
3: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. Uh-huh. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, uh-huh, emocional, social, de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
1: Mm-hmm. Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
3: Bueno, aquest model que estem explicant, esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4, 5 una sèrie de diagnòstics, des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
1: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser d'un sever, no? En funció... Ho diem perquè hi ha alguns trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
3: Sí.
1: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
3: Exacte, per un diagnòstic no determina tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar altres elements i factors com el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, doncs el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
1: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari. Ho diem perquè les persones de vegades allò diuen, jo em trobo molt malament, però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient, jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital, no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
3: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tota l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant, et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús. O sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant al CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi. Li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tingui més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació, però ells també ens ensenyen a nosaltres.
1: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres sí. professionals?
3: Exacte. Ara mateix qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
1: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
3: No.
1: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no? De determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també dels equips de salut mental o no.
3: El REBEC, el referent de benestar emocional, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, però no és... el psicòleg és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitat que ve del servei també.
1: Doncs ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que
3: bueno,
1: tenim.
3: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballadors social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents a salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
1: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
3: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars... Però, sobretot, hi ha hagut un augment molt important de trastorns més de l'emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i, per tant, s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I, realment, l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem i treballar com un equip coordinat. I ha sortit aquest model esglaonat.
1: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
3: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantojuvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, de Està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar la, el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta, aquesta atenció i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que ja arriben els pediatres i, com, i després des, dels 15 anys passen a la, al metge d'atenció primària en adults i que poden començar a detectar malestars i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquesta, aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
1: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
3: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
1: Potser els que els hi manques temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat.
3: No? Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa esglaonat, de formar en, vale, en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir, no, gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. O veu
1: passen coses,
3: o
1: no?
3: Li fa mal al cap, és una sintomatologia física. Molt habitualment, darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? Hi ha més de, bueno, quan una persona té certes emocions molt afectades, no? Doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
1: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar l'orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit potser de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir, necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no, llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva amb una bosseta compostable i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: Però
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig, gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que són que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: les
3: plàstic,
2: bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca. I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui servir a les seves plantes, del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: amb l'orgànica. És una cosa que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, cau a terra,
2: Exacte.
3: Es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure... hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre al verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim a algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga,
3: l'orgànica al marró.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. 60 minuts per endavant amb l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i música, molta música. Avui hem fet una selecció de lo que anomenem cançons amagades, és a dir, cançons, LPs, grups, artistes, que malgrat la seva qualitat i la seva importància, fins i tot, el temps els ha devorat en silenci i el silenci s'ha apoderat d'alguna manera del seu record. Així és que, si us sembla, comencem a recuperar una sèrie de cançons rotunda i realment amagades.

I hem començat la nostra operació rescat d'algunes cançons, discos oblidats, amb aquest meravellós París 1919, signat per John Cale a l'any 1973. Havia deixat la Velvet Underground, ja havia publicat en solitari, però aquest disc va ser una eclosió de llum, de lluminositat i de mediterraneïtat, fins i tot, si m'ho permeteu, perquè va ser un disc que ens va demostrar que aquell home tenia moltes, moltes coses a dir. I és una llàstima que aquest disc, o discos com aquest, es perdin. Com també és una llàstima no recordar a un dels pioners també en aquell, durant els 2000, en el rock català, a l'hora d'escriure de manera diferent, de no voler estar dins de la gran majoria de bandes de sons del rock català que s'ha fet sempre, i buscant la diferència, Sant Josex, des del seu a l'Empordà, o millor dit, del seu Baix Empordà, ell és de, si mal

Quatre pensaments, un tema que estava inclòs en aquell àlbum de debut de San José i que comptava, a més, amb l'ajut que s'ha notat moltíssim en aquesta cançó, de Charim Aresté a la guitarra elèctrica, un magnífic treball del 2005, han passat 20 anys només. I els habituals d'aquest programa sabeu de la nostra fe en aquest grup, que ja va desaparèixer pràcticament, que es diuen A Falta de Pan, format per el Fran Aguilar a Sevilla a finals del segle passat. L'any 2001 va tenir la complicitat de tres personatges essencials: la producció de Ricardo Pachón i Juanjo Pizarro, d'una banda, i la producció i edició de Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. El disc es deia En Calzoncillos i continua sent una joia absolutament perduda i amagada de la discografia estatal.

Un disc extraordinari, en el més i absolut sentit de la paraula. Un disc que va marcar diferències, però que ha passat absolutament desapercebut. Es deia A Falta de Pan, i l'àlbum es deia En Calzoncillos, era de l'any 2001, i es va publicar gràcies a Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. I un altre també dels nostres oblidats de sempre o amagats, que sempre reivindiquem, és Fabrizio D'André, el cantautor italià nascut a Gènova l'any 1940 i que ens va deixar l'any 1999, un home del segle XX, per tant, que a l'any 1981 publicava un àlbum conegut com L'Indiano, i la veritat és que continua sent un dels nostres àlbums favorits.

Didi Robin és un guitarrista francès que sempre s'ha mostrat fascinat per la cultura de la música dels gitanos des del Rajasthan, o millor dit, des del Punjab, fins a la península Ibèrica. Sempre ha treballat amb ells, ha provat milers de coses i en un moment determinat, l'any 93, va publicar un disc que es deia així, Gitans, en el que barrejava totes aquestes influències, músiques i col·laboracions. Aquí, en aquest cas, la cantant era Gulabi Sapera, una dona, una ballarina i cantant del Rajasthan hindú, que realment donava a aquesta mena de rumba o de tango de Titi Robin d'un sentit rotundament universal i sobretot mostrava clarament aquesta línia traçada pels gitanos des del Punjab hindú fins a la península Ibèrica. I un altre també dels nostres amagats que sempre rescatem, ja ens coneixeu i per tant no podem fer res, és a dir, aquí està com sempre Robert Wyatt, que rescatem des d'aquell àlbum que es deia Nothing Can Stop Us l'any 82, nada no es podrà aturar, i des de llavors res li va poder aturar a l'amic Robert Wyatt, que feia una versió ni més ni menys que dels Chic, la banda essencial de finals dels 70 dins del pas del soul al funk, el Last I Am Free. Això era una versió d'aquell àlbum que els Chic van gravar el 78. En aquest cas, Nothing Can Stop Us, de Robert Wyatt, es va gravar a l'any 82.

Robert Wyatt de l'any 82 versionant a Chic, ni més ni menys, en l'àlbum que es deia Nothing Can Stop Us. I el 92, 5 anys després de que es juntessin o que es coneguessin o que d'alguna manera treballessin al costat de John Hyatt, en el seu disc que es deia Bring the Family, l'any 87, John Hyatt, estaven Ray Cooder, Nick Love i Jim Kellner, és a dir, que un quartet en total fantàstic, que van decidir, com deia, l'any 92, enregistrar un treball. El nom del grup i del disc es va dir Little Village. No va tenir molt bones crítiques, però el seu directe era absolutament fantàstic. El van poder veure a Barcelona, a un lloc que es deia Terraza Amèrica, que estava allà al parc de Montjuïc, just darrere del Palau Nacional. En definitiva, Little Village ens va deixar aquest àlbum del 92, que continua sent una autèntica joia amagada.

Tot un supergrup, Little Village, format per Ray Cooder, John Hyatt, Nick Love i Jim Kellner, ni més ni menys, que ens van deixar aquest disc de l'any 92, que es deia com ells, Little Village. I el nostre següent convidat ja és un personatge que sempre intentem defensar-lo des d'aquí, des de perifèries, des de la perifèria de la península, des del País Basc, Rupert Ordorica i el seu segon àlbum, un disc fantàstic que es deia Ni es nais noruegako errege, jo no sóc el rei de Noruega.

Rupert Ordorica, acompanyat per la màgica arpa d'Emilio Cao, del gallego Emilio Cao, en aquell segon àlbum de l'any 81. I una mica després, el 82, un napolità il·lustre, Pino Daniele, gravava un àlbum que es deia Bella Embriana. Estem al 82, i en aquell disc, i en aquesta cançó, sobretot, es recull una sensació i un sentiment profundament del sud d'Itàlia i profundament mediterrani. No tinc paraules per explicar com aquesta cançó, Annaré, sona precisament a això, a aquest paisatge marítim, marí i rotundament mediterrani.

el napolità Pino Daniele del seu disc Annaré, millor dit, Bell'Embriana. El títol de la cançó és Annaré, l'LP Bell'Embriana, de 1982. I del sud italià anem al nord, on ens trobem el desaparegut Gianmaria Testa, que fa 10 anys, justament ara, va morir, i que ens va deixar un disc en el 2006 que es deia D'aquesta parte del mare, en el que s'incloia un tema tan especial com aquest, Quatre Mar.

massa jove ens va deixar a la Mica i a Maria Testa fa 10 anys, quan tenia, si me no recordo, 57 anys. I un personatge que sempre també ja ens va deixar, però sempre intento reivindicar i recuperar i rescatar de l'oblit els seus discos, és Hilario Camacho. No cal que us el presenti. Així és que tornem a rescatar aquell magnífic De Paso de 1975.

i no tenim temps per més, així és que l'Aleix Alari i el Jordi Tortós aquí us diem que fins la setmana que ve us esperem amb un altre, amb un nou Perifèries, i us deixem amb en Marco Mezquida.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvingut i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu, tornem a estar aquí per compartir amb tots vosaltres aquest temps de ràdio que ens portarà cap a les 12 del migdia. Avui, dimarts 19 de maig de 2026.

0: Doncs aquí estem per intentar gaudir del dia i, com no, per intentar gaudir de la vida, perquè al final és el que tenim. Tirem cap endavant i gaudim del dia a dia i de cada moment. I aquí estem, el Miquel Zafra i la Núria Cachán, fins, com hem dit, al migdia per compartir un món de propostes. Bon dia, Miquel, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon
1: dia a tothom, què tal?
0: Què dius?
1: Doncs aquí estem, passant el matí de dimarts ja.
0: Avui 19.
1: Sí, 19, sí, sí.
0: Avui 19. 19 de maig. Uau, ho tenim ja, esto, lo tenemos esto ya hecho, ¿no?
1: Bueno, ja pràcticament, és un mes llarg, el mes de maig.
0: Sí?
1: 5 setmanes.
0: Molt, és molt llarg,
1: és
0: molt
1: llarg.
0: És molt llarg. Doncs res, com sabeu, a nosaltres ens agrada tots els mesos, aquest també, tot i que mirem a l'estiu, però sembla que ara sí, no? Que tenim ja canvi de temps a la vista, que arribaran les temperatures, que pujaran els graus i que potser arriba la calor i ja no nos desaremos d'ella. Tindrem que tirar cap endavant amb aquesta calor, no, Miquel? Ara sí que sí, no?
1: Sí, sembla que sí, que pugen temperatures i doncs passarem calor. Sí, sí. Nosaltres segur que passarem calor.
0: Doncs res, Miquel, anem a fer una mica de repàs amb aquestes temperatures, amb aquest dia assolellat que tenim, que ens hem llevat una mica que estava tot ennuvolat, eh? Que ahir va caure allò...
1: Ahir va caure una bona, aquells xàfecs a la tarda.
0: Sí.
1: Però ja, com tu dius, ens podem acomiadar d'aquesta pluja i pugen temperatures. No sabem si a la llarga, d'aquí unes setmanes, pot ser que torni a venir algú de precipitació, però de moment no. De moment tenim pujada de temperatures, calor i com si estiguéssim en ple estiu, segons els meteoròlegs. O sigui que, bueno, paciència.
0: Doncs ara potser és massa d'hora, però avui arribarem als 20 graus, que això està molt bé, i la veritat és que ens agrada molt doncs, tirar cap endavant. Diuen que sí, que tenim 20 graus i que arribarem als 22. Ara 20 graus, a mi em semblava massa. Doncs 20 graus. Re, ara mateix, quan són les 10 i 10, ja tenim de 20 graus i això no ha fet més que començar. Doncs avui ens haurem de treure el jersei de màniga llarga, que jo he vingut equipada, pensava que tornaria a ploure i sembla ser que no. Re, Miquel, anem a fer una mica de repàs?
1: Vinga, sí? Som-hi.
0: Vinga, una mica de té, abans... Avui, presentació de la programació Estiu Jove 2026 a les 6 de la tarda al Centre Juvenil Espugnic. El Departament Municipal de Joventut donarà a conèixer les activitats durant l'estiu aquí a Montornès. Cada vegada queda menys per l'arribada de l'estiu, això ho sabem tots i totes. Des del Departament de Joventut de l'Ajuntament ja tenen enllestida la programació d'activitats adreçada a joves del poble. Avui, dimarts, cap a les 6 de la tarda, representants municipals i personal tècnic presentaran la proposta anomenada Estiu Jove en un acte al Centre Juvenil Espugnic. La trobada, com hem dit, començarà a les 6 i no ens diuen res més. Surprise, surprise. Qui vulgui, que s'apropi cap al Centre Juvenil Espugnic. Ja fa dies que hem parlat de la campanya de renovació dels carnets als casals de la gent gran caducats. Tenir el carnet vigent és un requisit indispensable per poder accedir a l'oferta d'activitats i cursos dels casals. Es recomana fer la renovació durant aquest mes de maig, abans que s'obri el primer termini d'inscripcions per les activitats de la propera temporada. El Departament de Gent Gran ha iniciat aquesta campanya informativa adreçada a les persones usuàries dels casals de la gent gran perquè revisin la validesa del seu carnet. Doncs l'objectiu és agilitzar el proper procés d'inscripcions. Quan arribin les inscripcions a les diferents activitats del casal de la gent gran, doncs tenir el

Fins al dia 22 podeu fer les preinscripcions per la llar d'infants pública. Avui és 19, ja queden pocs dies, 20, 21 i 22. A 3 dies vista s'acaba el període de preinscripció a la llar d'infants pública al Lledoner. El tràmit de preinscripció serà preferentment telemàtic amb el formulari i la documentació disponible a l'enllaç que trobareu al web montornès.cat. Busqueu preinscripcions llar d'infants pública al Lledoner perquè és molt fàcil accedir i arribar a fer el tràmit. Doncs ja sabeu, fins al dia 22 podeu fer aquesta preinscripció. L'oferta de places disponibles per al curs vinent és de 44 places dividides per edats. La llar en conjunt té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. Per al proper curs ja n'hi han ocupades unes quantes reservades per infants amb necessitats específiques, però encara teniu oportunitat de formalitzar la vostra inscripció. També us vull explicar que l'Ajuntament de Montornès ha posat en marxa durant aquest mes les entitats al dia. Es tracta d'un programa que des de l'any 2016 s'ha consolidat com un recurs de suport, de formació i d'acompanyament per a associacions del nostre municipi. L'objectiu principal és facilitar la gestió quotidiana de les entitats, reforçar la seva organització interna i garantir que siguin sostenibles en el temps. Doncs ja sabeu, 21 de maig, 6:30, toca els relleus. Aquesta proposta formativa que respon a les necessitats expressades per les mateixes entitats i se centren especialment en dotar d'eines pràctiques a les persones que integren les juntes directives. Doncs com incorporar persones a la junta directiva i millorar la participació interna amb el Carles Andrés Corcoles serà el dia 21 de maig a les 6:30 amb el tema dels relleus. Les sessions seran presencials i es duran a terme a l'hotel d'entitats, allà al carrer Blas Infante, número 7.

Seguimos i anem cap al 25 de maig, que també ho tenim a tocar. De fet, estem a una setmana, just a una setmana, i el 25 de maig oberta fins aquest dia aquesta convocatòria d'ajuts per les activitats extraescolars per al nou curs. L'Ajuntament destinarà 23.000 euros a aquesta línia de subvencions que tenen l'objectiu de garantir igualtat d'oportunitats en l'accés a lleure educatiu. Ja sabeu, l'Ajuntament ha obert aquesta convocatòria d'ajuts per a les activitats extraescolars organitzades per les AFAS del municipi per al nou curs. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des de I3 fins a 6è de primària. Doncs vinga, si no heu fet la vostra convocatòria, si no heu fet omplert doncs tots els requisits, encara hi sou a temps, queda una setmana fins al 25 de maig. Teniu oportunitat d'accedir a aquests ajuts de les activitats extraescolars. Per puntuació obtinguda, per famílies que poden rebre un 50 o un 90% del preu, en fi, que us informeu i que ompliu doncs, la paperassa per poder arribar a tenir aquesta subvenció per a les extraescolars. I com que anem recopilant dades, doncs fins al dia 21, que és dijous, teniu obert el termini per seguir qualsevol dels cursos de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

centre. Per poder fer la inscripció cal fer la sol·licitud al web musica.montornès.cat si ets alumne nou, o al portal Guido per als alumnes actuals. Els actuals ja saben com funciona el sistema i els nous heu d'anar al web musica.montornès.cat. Hi ha prevista, de fet, es va fer una jornada de portes obertes en el seu moment perquè tothom pogués accedir i veure com és l'escola i què es fa, i ara doncs tenim fins al 21 de maig oportunitat de apuntar-nos a l'Escola de Música Dansa, si és que ens ve de gust. I ja per acabar, vull recordar que l'Incasòl ha confirmat la compra d'una veintena de pisos d'ImmoCaixa a Montornès, i és que el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, ha aprovat l'adquisició de 1.094 habitatges a ImmoCaixa, entre els quals hi ha 20 a Montornès del Vallès. I res, aquest matí ens hem llevat també des de fa uns quants minuts doncs amb la notícia de que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capital i estan enregistrant el seu despatx. De moment, aquesta és la notícia del dia. Segurament que la escoltarem per activa i per passiva durant tot el matí. Llavors, aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Vull recordar que avui és el Dia Mundial del Joc Net. El Dia Mundial del Joc Net se celebra a diferents països el 19 de maig. Així ho va establir la ONU, que va atorgar una rellevància especial a l'esport com a mitjà per aconseguir una societat pacífica i igualitària. També és el Dia Mundial del Metge de Família. Ja sabeu que fan una gran tasca i es vol rendir un merescut homenatge a aquells especialistes de la medicina de família i comunitària que brinden assistència mèdica integral a totes les persones. Avui celebrem el Dia Mundial del Metge de Família. També és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna, el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, la Setmana Internacional de l'Educació Artística i la Setmana Mundial del Part Respectat. Avui, volem, com sempre, apropar-nos a vosaltres i dir que celebrem els sants de diversos sants: Sant Ivo, Sant Pere Celestí, Francesc i Ciríaca. Doncs felicitats als que ens escolten i als que ja no hi són. Felicitats a tothom i felicitats també a les persones que avui estiguin d'aniversari, com la Maria José Llamas, companya de la casa. Una abraçada i que tinguis un bon dia. Felicitats a totes les persones que estiguin d'aniversari. Nosaltres comencem amb una mica de música i avui ho fem amb el grup The Black Eyed Peas i aquesta cançó. Bon dia i benvinguts!

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Doncs anem directament al contingut. Avui parlarem de les vacances en pau. Parlarem amb la nostra coach, Elisabet Rebollo, d'un plan d'acció per doncs, organitzar el futur de 1 a 5 anys i anar cap als objectius, plan d'acció, així es diu. I acabarem amb el Miqui Barba, que avui el tindrem via telèfon des de Torrijas. Avui ens parlarà d'Eurovisió i d'altres qüestions. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès, d'aquí a no res. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimarts pugen les temperatures i de forma més notable a l'interior. Màximes de 27 graus a Igualada i a Manresa, 26 a Vic, 25 graus a Rubí, 24 a Sabadell, 23 graus a Barcelona i 22 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Predomina el cel variable amb clars i núvols i, a més, amb boires a zones del litoral i prelitoral. Molta atenció durant la tarda al Prepirineu. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser persistents i en una hora es podran acumular 20 litres per metre quadrat. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
6: Sembla que sí, que pot ploure un altre cop. Ahir teníem la informació de la Noelia García. Avui la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Montornès. La trobareu a l'avinguda 11 de setembre, número 7. Recordeu que per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 935721110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Doncs anem ja directament vaga a la educació, Maresme i el Vallès, tallada a la C-17 a Montcada i Reixac en dos sentits. Dimecres els sindicats convocants tenen cita a educació, però si la negociació no avança, quedaran encara 10 dies de vagues, dos dels quals a tota Catalunya. Dimarts hi ha una vuitena de jornada de vaga al sector de l'educació a Catalunya, a la qual s'estan convocats mestres i professors del Maresme, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. Uns 200 docents han tallat a les 8 del matí la C-17 a Montcada i Reixac, en tots dos sentits. En sentit sud s'acumulaven 3 quilòmetres de retencions. Al Maresme, a primera hora, hi ha hagut concentracions a les estacions de Calella i Premià de Mar i després manifestacions pels pobles. Al Vallès Occidental hi ha convocada una concentració al migdia a la plaça Espanya de Sabadell per sortir després en manifestació i també s'ha convocat una cassolada a la tarda davant de l'Ajuntament. Les jornades de vaga convocades pels sindicats majoristes del sector educatiu reclamen negociar amb la Generalitat millores del sou i condicions laborals. Al Vallès Oriental la convocatòria és al migdia a l'estació de Granollers per fer una caminada de 5 quilòmetres fins a la Roca del Vallès, on una hora i mitja després està previst un dinar de carmanyola davant de l'Ajuntament. Serà, per tant, una acció reivindicativa al poble natal del president de la Generalitat, Salvador Illa, davant de la institució de la qual ell va ser alcalde amb el PSC a l'any 95 fins al 2005. Aquesta és la ruta i aquestes són les reivindicacions dels professors que tenen convocada per als propers dies. I avui? Més informació, reducció del preu universitari per les famílies monoparentals. Les equiparen a les nombroses. El curs que ve s'estalviaran entre el 50 i el 100% del que cal pagar pels crèdits per estudiar a les 10 universitats públiques catalanes i a la UOC. Al curs vinent, els fills de famílies monoparentals podran accedir a les universitats públiques amb el 50% de la reducció del preu o de manera gratuïta, dependent de la categoria en què estigui la família. Així ho anunciava el Departament de Recerca Universitats després d'una junta del Consell Interuniversitari de Catalunya. I acabem ja parlant del sonso. Hay que ver lo buenos que están los sonsons y lo que nos gustan. Doncs el preu també està a preu d'or. 70 euros al quilo de sonso a la peixateria i la pesca concentrada a Platja d'Aro. 26 sonsaires de Catalunya van pescar al litoral d'aquesta població perquè la resta de la costa no se'n troba. Tan sol es troba a Platja d'Aro. La temporada del sonso aquest any continua sent dolenta perquè se'n troba poc arreu del litoral català, amb una excepció, Platja d'Aro, que n'hi ha moltíssim. I és per això que les 26 barques de sonsaires que hi ha a Catalunya s'han desplaçat fins a aquesta zona per pescar-ne. I són les d'Arenys, Blanes, l'Estartit, Palamós i les de Sant Feliu de Guíxols. Però per què s'acumula tant de sonso a Platja d'Aro? Doncs la investigadora de ICATMAR, Cristina López, explica que les condicions ambientals en aquesta zona han estat més que favorables per al cicle natural d'aquesta espècie, el sonso. Per això es troben tants a Platja d'Aro, que en menys d'una hora ja tenen la pesca feta. Clar, com que hi ha tan poc, el quilo de sonso se subhasta al voltant dels 45 euros. A la peixateria arriba als 70. Doncs bon estiu, perquè el sonso ja no està a preu per tothom. I aquestes són algunes de les notícies destacades del dia d'avui que hem volgut compartir amb tots vosaltres.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Doncs aquí estem en directe, són les 10 i 36 minuts. Avui és dimarts i ella és Rosana Màgia.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs anem a recordar que aquest any s'han tornat a posar en marxa el programa Vacances en Pau a Montornès. El projecte consisteix en l'acollida durant l'estiu de nens i nenes provinents dels campaments de refugiats. Les famílies del poble que vulguin col·laborar-hi podran acollir-los a casa seva durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, s'ofereixen als infants sarauís l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de les dures condicions climatològiques del desert i conviure amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Així ens ho ha explicat la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
2: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant 2 mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer l'acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat o bé trucant a l'Ajuntament. També es pot contactar amb l'Associació Caldes Solidària al correu info@caldesolidaria.org o al telèfon 696-037-838. L'Ajuntament assumirà part de les despeses del viatge i facilitarà la participació dels infants en els casals municipals d'estiu amb una bonificació del 95%. Escoltem Adela Rosa.
2: La nostra idea és que les famílies que vulguin ser acollidores siguin coneixedores de que des de l'Ajuntament i el Departament de Cooperació ens farem càrrec de tots els costos que venen derivats dels bitllets d'avió, per exemple, i després també d'una bonificació del 95% per als infants que també vulguin participar de les activitats de l'estiu, com per exemple amb el casal de vacances, sigui itinerari de lleure o l'esportiu, doncs tenir aquesta bonificació i que puguin venir pràcticament sense un cost addicional per la família acollidora.
1: La participació del municipi en el programa Vacances en Pau va començar pel voltant del 85. Fins al 2012, Montornès va acollir una desena de nens i nenes sarauís cada any. Ara els vol reactivar el programa per poder oferir una infància de qualitat a infants d'altres països.
2: Montornès té un reconeixement com a municipi acollidor de molta història. Hem de ser conscients que hem patit unes crisis molt fortes. Montornès som una ciutadania, sobretot de classe treballadora. Per tant, quan hi ha aquests impactes econòmics en el món, nosaltres també ho notem molt. Però realment fa ara uns 10 anys, 10, 12 anys, que la cosa està una mica aturada. I realment amb tot el que ens està passant amb Gaza, a Ucraïna i tot, creiem que era necessari poder entomar de nou aquest programa, que aquesta infància pugui sortir d'aquests països en conflicte, que puguin viure una altra realitat, que estiguin durant 2 mesos sentint-se, no?, que el que realment significa la infància, que és gaudir, disfrutar dels amics, prendre un gelat o anar a una piscina, i que a partir d'aquí doncs puguin tenir una miqueta d'esperança de que tot tornarà a com era abans.
1: Pel que fa a l'idioma, la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa, ha indicat que molts infants aprenen espanyol als campaments. Una dada que mostra la relació entre Montornès i aquest projecte és que ara venen els fills i filles d'aquells nens que fa anys van passar l'estiu a Montornès. Així ho ha explicat Rosa.
2: Una de les coses que normalment es faran als campaments són classes d'espanyol, perquè al final has estat tan a prop de l'estat espanyol, obrir aquesta porta no, que els estius d'aquests infants tinguessin una miqueta més de dignitat. I, home, doncs al final és com una evolució. Ara tenim moltes famílies que fa 10-12 anys eren acollidores, que mantenen el contacte amb aquests infants i que a dia d'avui són infants que s'han casat, que tenen fills i que ara són aquests fills, aquests nens i nenes que venien abans, els que venen ara a gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: El programa Vacances en Pau forma part del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Montornès.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: I nosaltres continuem, ens quedem amb Mary J. Blige i esta proposta musical. Abans d'anar a la informació, les notícies de la Xal, els darrers aconteixements que ens venen a modo de titulars. Després ens arribarà la nostra coach Elisabet Rebollo, avui parlant de coaching, com fer un pla personal de futur en 1, 2, 3 o 5 anys. I avançarem amb la secció del Miki, que avui ens parla del Festival d'Eurovisió, de Shakira i la Justícia, i també de les audiències a la televisió. De tot això parlarem d'aquí una estoneta. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia aquí a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: La poeta que va ajudar els refugiats.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: Montserrat Abelló i Soler va néixer a Tarragona el febrer de 1918 i va morir a Barcelona el 9 de setembre de 2014. Fou una poeta i traductora catalana. Va publicar els llibres de poesia Via Diària, el 63, Foc a les mans, en 1990, Dins de l'esfera del temps, 1998, o Memòria de tu i de mi, 2006. I va traduir poetes anglosaxones com Sylvia Plath. Va obtenir alguns guardons rellevants, com ara el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. El 26 de gener del 2018 es va inaugurar la Biblioteca de les Corts, que du el seu nom, escollit per la Taula de Dones de les Corts, per commemorar el centenari del seu naixement. Escoltarem un poema cantat i interpretat per Mariona Segarra, El temps.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: És un somni que he tingut. El temps quedava quiet. Res no es movia. Lentament l'esfera del desig es desfeia en miriades de petites partícules. I era així com plàcidament, sense dolor, moria.
0: De poemes i cançons.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.